A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'aparenten tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: escoltes i cas.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro i al mateix temps

cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que anaven amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Per ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar perquè estava també plena de polls i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
4: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté comme des pères avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita doncs s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant de tropes nord-americanes que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por, perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que, esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conchita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conchita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu. A través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conchita Granger va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conchita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conchita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conchita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris, tampoc no passa res. Doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conchita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa Nadal de 1946. La Conchita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conchita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conchita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut, no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conchita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació.
4: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuserie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial.

0: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
1: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa. Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
0: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
2: Ei, Àlex, què tal?
3: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
4: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
5: Ei, Àlex.
3: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
5: Vale.
4: Museu Particular.
3: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
5: No sé, un parell, potser? Dues?
3: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
5: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
3: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
5: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
3: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
5: Què dius ara?
3: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
5: no?
3: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs tenint aquest cap una miqueta més sanejat. I això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
5: Ostres!
3: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
5: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un monton, però fa aquest efecte preciós, que ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
3: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
5: través
3: d'un antiquari o de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material. Que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes

0: duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Uh-huh. Aleshores, també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
1: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
1: públic.
0: No era tan litúrgic de
1: com de preparació
0: públic,
1: del
0: sinó
1: sacerdot.
0: No, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
1: doncs
0: porten 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
1: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
0: Sí, sí,
1: no
0: sí.
1: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
1: Ai.
0: Que és la pinta de la Mare de Déu.
1: Ah!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
1: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? de la corona, no? de la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
1: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
1: Oh,
0: i
1: no puc entre les larves i això, ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
1: Això m'agrada també. Veus? Això és
0: està,
1: bona. Sí,
0: això està bé. No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada i amb pedres precioses que data això de finals del segle XIV i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
1: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, sí. Exacte, és juntament amb les ungles,
1: exacte.
0: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
1: Sí.
0: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
1: Uf, que fa que no patini algo.
0: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta La solució seria que està inventat per la mateixa persona.
1: Mare meva.
0: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
1: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquest senyor. Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altres temperatures i demés, que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
1: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El
1: una
0: primer?
1: Pinta.
0: Una pinta.
1: Què dius ara?
0: Va començar...
1: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
1: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de,
1: bellíssim,
0: no?
1: de
0: suport artístic
1: i
0: de més, no? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
1: Pinta.
0: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
1: sí,
0: Barcelona, que evidentment,
1: sí, sí,
0: ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo,
1: wow,
0: que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
1: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. No, sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, i quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta. No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale".
1: Un peine.
0: Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem a hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests 4 patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc 2 patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que amb sec s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que feu servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, eh? A dia d'avui encara la podeu trobar a origins of the afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no? A partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño, Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, em trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una... Una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és... Jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser... tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és: vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I en canvi d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta. O un armari ple de cartes. O una capsa de records. Tenim a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus, de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres i sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència, no? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que...

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs també demanarem la compareixença aquí als estudis de Ràdio Mollet del nostre company en Joel Gascón perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Després, avui, sostindrem entrevista amb els emprenedors, l'Isaac i la Desiree, els emprenedors que ara fa 25 anys van muntar l'escola de ball Dandy. Encara no ho han celebrat, és a dir, van fer allò una festa de fi de curs, però li estan donant voltes. Volen fer-ho allò, doncs, per ti saps, ens ho explicaran ara en la conversa que sostindrem amb tots dos, però ens han avançat això, que la celebració tal qual, doncs, encara no l'han feta. De fet, els 25 anys el celebren el pròxim mes de novembre. Després tindrem la darrera sessió del Magacinema. Estem fent allò referència a aquestes cites mítiques de cine i això ho fent de la mà d'una persona professional, entesa en el món audiovisual, com és en Felipe de la Cruz. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartirem amb la psicòloga Teresa Prades i que ens ha proposat de parlar de com superar les vacances en parella. Sí, perquè sembla ser que això, doncs, el període vacacional és una mica arriscat. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs destaquem, atenció, que ens trobem amb una altra onada de calor. Ja ho hem anat escoltant també doncs, aquí, en Luis Mi Pérez, que ha anat avisant també els informatius generalistes i, per tant, doncs, des de les 12 fins a les 6 de la tarda, sobretot es demana extremar les precaucions. A Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla Procicat i, per tant, aquí al Vallès Oriental i també a l'Occidental ens trobem aquesta alerta per calor intensa amb temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya i que els termòmetres es poden superar tranquil·lament els 35 graus i es preveu doncs, cap a la una del migdia que pugui haver-hi 37 graus. És per això doncs, que quan hi ha activat el pla Procicat s'activa el servei de gratuïtat del bus urbà, una mesura doncs, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes i que ho estem dient molts cops, que gairebé doncs, ens hem passat molts dies amb aquesta gratuïtat i per tant doncs, després de dilluns i dimarts amb temperatures també elevades però potser una miqueta més suportables, avui aquesta gratuïtat que s'ha anunciat des de l'Ajuntament de Mollet.
0: Doncs sí, anem per la tercera onada, sembla que després ja es normalitza. Quines ganes tenim de viure la normalitat, la veritat. Bé, en tot cas, que la gent en sàpiga això, del bus urbà, que és gratuït i que paga la pena. Doncs anem a comentar una altra informació.
1: Sí, en aquest cas esportiva, i és que els aficionats de la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge a la final del Mundial des del parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisio abans de que es disputés la semifinal entre Espanya i França. A través de les xarxes socials va anunciar que si la selecció espanyola aconseguia classificar-se per la final, el consistori habilitaria aquest espai perquè la ciutadania pogués viure conjuntament la lluita pel títol. Aquest és l'àudio del vídeo que penja l'alcaldessa a la xarxa social d'Instagram.
2: Molts m'ho heu demanat, i sí, si aquesta nit la selecció espanyola supera França i es classifica per a la final del Mundial, diumenge la viurem tots i totes juntes aquí, a Can Mulà. Instal·larem una pantalla gegant de 9 metres perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir d'aquest gran esdeveniment en un ambient únic. Així que primer anem a Espanya aquesta nit i si hi ha classificació, diumenge us espero a tots i totes a Can Mulà per viure la final com es mereix. Esperem tenir una gran nit i diumenge una gran festa del futbol a Mollet.
1: El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant de França en la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Contra qui? Contra Argentina o Anglaterra, que disputen avui l'altra semifinal. Així doncs, Can Mulà es convertirà en aquest punt de trobada de seguidors de la selecció i no és la primera vegada que Mollet aposta per aquest format, i és que a l'estiu del 2024 l'Ajuntament ja va organitzar una retransmissió pública de la final de l'Eurocopa, en aquest cas amb una pantalla que es va instal·lar a la pista exterior del pavelló municipal d'esports a Riera Seca, o també els ja molt acostumats que estem a les finals de la Champions del Barça femení.
0: Argentina-Anglaterra, que és avui, crec, no? El partit.
1: Avui a les 9 del vespre.
0: Qui t'agradaria a tu? Allò, quin partit?
1: Argentina.
0: Argentina, a veure si tenim aquesta final, l'Espanya-Argentina. Crec que hi ha molts seguidors que s'estimen més aquest partit, que aquest enfrontament, que no pas contra Anglaterra. A veure, no? Veurem què passa aquesta nit. Molt bé, Joel, doncs moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, tindreu més informació, recordeu, a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia, amb reemissió a partir de les 8 del vespre i també amb l'Infopodcast, aquest podcast de només 3 minutets que els serveis informatius de Ràdio Mollet us faciliten tota la informació més destacada en aquest temps tan reduït. I ara que parlàvem allò d'una de calor, anem a sentir en Luis Mi Pérez, a veure què ens explica respecte a la previsió del temps per al dia d'avui. Bon dia, Luis Mi.
3: Bon dia, ens espera un dimecres de més calor que no pas ahir. De fet, hi haurà moltes comarques per sobre dels 35 graus i molt més a prop dels 40 que no pas aquests 35, sobretot el prelitoral barceloní, l'interior de Girona, el Pla de Bages i les comarques de Ponent. De fet, a Lleida passarem dels 41-42 graus en algun moment. Molta xafua aquest matí a la costa, però ja a partir d'aquest migdia i tarda el que farà és més vent, molt sec. Atenció a aquestes ràfegues de vent més destacables, sobretot a la serralada transversal, també al Pirineu, amb alguns núvols que aniran traient el nas, que acabaran deixant alguna gota despistada o alguna tempesta seca, bàsicament amb aquestes ventades destacables, més probables al llarg d'aquesta tarda. Sempre molt poca aigua i sí una situació perillosa pel que fa al risc d'incendi. N'estem pendents a la xarxa.
2: posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet.

0: La gent volia un ball de saló de qualitat, de que en 3 mesos sapiguessin ballar, i evidentment nosaltres teníem experiència i érem professionals d'això.
1: Ara quan diu això la de Siré, estic pensant la quantitat de parelles igual abans de casar-se que hauran passat per Dandy, per dir, escolta'm...
2: Unes quantes, sí.
0: Sí, també sí. El tema nuvis és un tema que tira molt, que volen fer. I ara cada vegada està com més,
1: sí,
0: més de moda,
1: fa,
0: no?
1: Fins i tot hi ha una coreografia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: no?
0: I ara ho fem, total.
1: Expliqueu quina és l'oferta, com ha anat evolucionant això que dèiem en aquells moments als balls de saló. Ara potser doncs, hi ha altres tendències. No sé si ha estat fàcil, no?, anar incorporant noves disciplines.
2: A veure, t'he de dir que nosaltres hem intentat sempre mantenir les nostres arrels i el nostre estil, i jo crec que les seguim mantenint-lo. Hem fet poques variacions, poques incorporacions. És més, va haver-hi una època en què la que fèiem moltes més coses i vam decidir encara reduir-les més i especialitzar-nos més en el que nosaltres som especialistes. Nosaltres som especialistes en ball en parella, especialment en balls de saló, tant sigui a nivell competitiu com a nivell social, i això és el que nosaltres fem. Va haver-hi una època que fèiem també ballet i fèiem hip-hop i tal, però ja hi ha acadèmies a Mollet que fan molt bé les danses urbanes, exacte, i ho fan molt bé, i dansa clàssica. Llavors, de ball en parella, com la que fem nosaltres, només estem nosaltres. Llavors vam decidir doncs, dedicar-nos a això i fer-ho bé, el que nosaltres sabem fer. I estem molt contents de portar 25 anys

0: No, de fet, tenim, ja et dic, canalla superpetita que comença. Tenim la sort de que, que tinguem molts nens, que tenim molts nens, a part de nenes, nens. I, clar, els nens criden a nens i d'això estem superorgullosos. I de que cada vegada més les famílies animin a que els seus fills ballin, en terme masculí, vull dir.
1: És que, de fet, jo crec que hi ha metges que ho recomanen també com a disciplina esportiva. Jo de dir, escolta'm, estar en moviment no és només sortir a córrer, sinó que ballar és un molt bon exercici per petits i per grans.
2: Per tothom,
1: Per
2: i
1: tothom.
2: sí, per tothom, i a més és una disciplina molt completa, perquè realment fa servir molts músculs de tot el cos, que en altres disciplines, com es centren a l'esforç físic en uns grups musculars, o en les cames, o en els braços, nosaltres movem tot el cos, i a més també t'ajuda molt a treballar part coordinativa, escoltar la música, treballar en equip, perquè es fa en
0: Memòria.
2: parella, recordar coreografies, llavors és molt complet per qualsevol persona que tingui ganes de fer exercici, de millorar la seva coordinació, la força, l'elasticitat, etc, etc.
0: Socialitzar,

0: perquè realment és complicadíssim. Però sí, fa vertigen, eh?
1: Fa vertigen, no? Allò de dir, escolta'm, no?
0: No són ni 10 ni 15, exacte. Són 25.
1: 5, sí, sí.
2: No. Sí, aquell parquet té 25 anys de ratllades.
0: És magnífic.
2: Es veia de meravella en aquell parquet.
1: Quin nombre d'alumnat haurà passat allò per a l'escola d'Andy?
0: Uau.
2: No t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir.
0: El que sí que podem dir que ens ha vingut gent d'arreu d'Espanya i podríem dir del món.
1: Sí?
0: Ens han vingut parella, sí. De Mèxic, de Costa Rica, de Xile, de Bèlgica, de França, d'Anglaterra.
1: Explica'ns això de Costa Rica, Isaac. No ens quedarem amb les ganes.
2: A veure, hem tingut la sort, com ha dit la Desiree, que tenim alumnes per tot el món. I estem, ho hem donat i seguim donant classes a molta gent que competeix i que es forma arreu del món. I uns dels nostres alumnes, que són de Mèxic, nosaltres anem regularment a Mèxic també a donar classes, ells eren ballarins d'un programa, d'un format de ball que potser coneixeu, que es diu Dancing with the Stars,
1: ballar amb
2: les estrelles o com sigui la traducció, que es feia a Costa Rica, ells eren ballarins que ballaven amb els famosos. Llavors, en un d'aquests viatges de donar classes, a mi em van dir, escolta, Isaac, jo estem aquí fent el programa, vine aquí a entrenar-nos, perquè a Mèxic no pots anar, no estem a Mèxic, vine aquí a Costa Rica i entrenem aquí. Llavors, doncs, me'n vaig anar a Costa Rica en lloc d'anar-me a Mèxic i els vaig estar entrenant allà. Llavors, allà, arrel d'això, vaig conèixer la producció del canal, la producció del programa, em van invitar a formar part del programa com a jurat invitat en una de les gales i els hi va agradar el que vaig dir, com ho vaig dir, com era. Llavors vam començar a estar en contacte. Em van invitar a formar part del programa de manera estable. I allà estic, ja anem per la tercera temporada.
1: Escolta'm, Isaac, haurem d'anomenar allò Mollata, que porta el nom de la ciutat més enllà de les fronteres.
2: Exacte.
1: No sabíem ciutat aquesta faceta.
2: He après molt als 40, als 43 anys he començat a aprendre sobre tele i sobre aquestes coses que no tenia ni idea, i la veritat és que m'ho passo molt bé, és molt divertit.
1: Però, pots incorporar igual alguna cosa a l'escola?
2: Sí, i tant. I si veies Visió o Radio Mollata em volen fitxar, jo encantat també.
1: Molt bé. Doncs ja en parlarem. Escolteu una cosa, estem parlant dels 25 anys, dèieu que encara que teniu pensat de fer una celebració, no sé si més enllà de les persones que formen part de Dandy o han format part de Dandy, si també a nivell de ciutat, si us plantegeu una cosa, jo de dir, escolta'm, perquè clar...
0: Realment també no li hem donat forma. No li hem donat forma encara. Tenim diverses idees. Una de les idees era això, fer participar la ciutat de Mollet, perquè... Som un emblema, hi ha molta gent que se'n recorda de nosaltres, però encara no li hem acabat de donar forma.
2: Bueno, de fet, un dels motius dels per què hem també posposat una mica aquesta festa és perquè també volem fer partícip no només a la ciutat, sinó molta, molta gent de la que ha passat per l'escola aquests 25 anys. Gent que ha aconseguit grans resultats, gent que ha estat molts anys a l'escola com a alumne. Llavors, voler juntar a tothom o el màxim de gent possible que hagi passat i que hagi trepitjat la nostra escola durant aquests 25 anys. Llavors, això és una mica complex a nivell logístic i llavors estàvem donant-li voltes com fer-ho i no volíem...
0: No volíem
2: precipitar-nos, bàsicament.
1: Bé, doncs quan tingueu allò forma, data, doncs us tornarem a convidar perquè ens expliqueu allò, doncs, com ho fareu. No sé si us veieu allò d'aquí 25 anys més celebrant allò el 50è de...
2: Ens van fer aquesta pregunta l'altre dia, també.
0: Amb el bastó, potser...
2: Si faig números i sumo 25, els que tinc ara, ja, jo espero poder ja estar fent de quasi d'avi ja. No tant, però
1: potser
2: millor...
1: estar jo gestionant sense haver de fer...
2: Passar de tant en tant amb el bastó
1: i comprovar
2: com funciona l'escola no estaria malament,
1: no estaria pas malament. En tot cas, moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquests 25 anys.
2: Gràcies.
1: En tornarem a parlar, perquè volem parlar jo d'aquesta celebració, com la fareu, i doncs que vagi molt bé per Costa Rica. Ara,
2: gràcies,
1: a veure
2: sí.
1: Si allò a través del canal internacional podem veure aquesta... Sí, es pot veure.
2: Mira, com que és un format en propietat, té bloqueig de regió. Llavors el programa, tant a les xarxes socials, perquè hi ha un canal de YouTube on tenen penjat tots els programes de les últimes temporades i tot, el que passa és que, a no ser que tinguis una VPN, des d'aquí té bloqueig, llavors no es veuen.
1: Llàstima.
2: Però, Bueno, hi ha maneres. Hi ha maneres de poder-ho veure.
1: Investigarem. Isaac, decidim, moltíssimes gràcies i com dèiem, felicitats.

0: Adéu-siau.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Aquest any, en la secció del Megacinema, que compartim, ho hem dit allò en començar, amb una persona entesa, un professional de l'audiovisual, com és en Felipe de la Cruz, estem parlant allò d'aquestes cites mítiques que ens aporta la gran pantalla. Molt bon dia, Felipe.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per tot això que dius de mi.
0: Escolta'm una cosa, jo crec que avui vols fer un reconeixement sobretot als dobladors, no?
1: Sí, però el deixem pel final.
0: I no
1: als dobladors, a tots els dobladors, perquè van començar... Bueno, aquesta secció una mica... Bueno, la secció és Megacine.
0: Sí, Megacine, sí, sí.
1: És habitual, però clar, cada temporada, cada estiu canviem de tema.
0: Sí.
1: Però el tema va sortir, no sé si recordes, arran de que l'últim programa que vam fer del... Com es deia?
0: El Tast.
1: El Tast, això. Del Tast vam dir que parlaríem dels... Bueno, l'últim programa volíem parlar dels... Però clar, només tenien un quart d'hora i no s'ha donat temps als homes. I vam dir, doncs fem una cosa, fem... Un
0: espai més gran, sí.
1: Sobre frases del cinema. I aprofitem també per parlar de les dobladores que ens les vam deixar. Llavors, però aquestes les deixarem pel final per tancar una mica aquest parèntesi que hem fet al mig entre dobladors i dobladores, doncs, les cites de cinema, no?
0: A mi aquelles... em fa por, perquè jo ja veig tot el llistat de detalls de veu que n'ha preparat el Felipe i dic, bueno, hem de posar allò...
1: I els que falten, eh?
0: I els que falten.
1: I els que falten, que no vegis tu la detalls que he hagut de descartar, perquè després, clar, moltes vegades dius, aquí estimes
0: més papa. Hem destacat allò, Casablanca, El Padrino...
1: Sí, com a grans pel·lícules fonts de cites, sí. Però també hem destacat, per exemple... Bueno, destacat, a veure...
0: Es van quedar,
1: sí, les frases aquestes una mica mítiques, però es van quedar una mica també en el tinter amb dues frases del Padrino que m'agradaria ficar avui,
0: sí.
1: I sentir avui. I després també hi ha una... Com es diu ara? Una... bueno, vam parlar també de les frases que repetien, no?, en les pel·lícules, no? I era aquella de, just de la Guerra de les Galàxies, no?, que la fuerza te acompanya.
0: Sí, sí, sí.
1: Que allà surt un munt de vegades, no? Diu, tu què fas? Diu, no, faig una pel·lícula. I de què va? No? Bueno, expliques de què vas. I que, tu què fas? Què dius? Que la fuerza te acompanya. Ja veureu què dius? Que la fuerza te acompanya. Perquè hi ha actors...
0: I perquè no has posat infantils, perquè si no, amb Toy Story ja hi has dit allò,
1: sí,
0: hasta l'infinito i massa allà.
1: Era una de les que ha quedat una mica al tinter, però clar, havia d'escollir, bueno, escollir segons les meves preferències personals, ho sento, les que volia nosaltres. Però bé, llavors, anem a reprendre una mica el tema del Padrino.
0: Bueno, del si Forrest no... Gump també vas triar, no? Sí.
1: No, has posat?
0: Anem a recuperar Padrino, va.
1: Vinga. Es van quedar amb els Cannelloni.
0: Llavors,
1: no sé si podem sentir el que deien al Padrino 1,
0: sí.
1: Però hi ha tres parts.
2: No te olvides de los Cannelloni.
3: Sí, sí. Tira eso. Trae los Cannelloni.
1: Situem-nos. D'entrada, és un dels, bueno, dels dreta del Padrino, que ha de fer una feina, no direm quina. Després ja sabem quina és. Llavors, quan surt de casa, la dona li diu els Cannelloni. I llavors, quan fan la feina, un li diu tira eso,
0: sí, eh?
1: No sabem què, bueno, com a mínim per al diàleg, i diu trae los Cannelloni. Perquè els tenia dins del cotxe, no? Bé, aquí volia fer una... Sempre parlem també dels dobladors, però hauríem de parlar dels traductors. En aquest cas, malauradament, no de forma positiva, perquè, a veure, aquí a Espanya es fa molt bon doblatge, jo crec que és el país el millor del món, on per qüestions històriques i a pesar de, no? Perquè hem de recordar que aquí el doblatge va néixer arran de... Sobretot en el temps del franquisme, és el temps del franquisme, ja existia, però el temps del franquisme, el Franco va decidir, o qui fos en aquell moment, que no es podien projectar de pel·lícules en versió original. Solució, doblar-les totes. Mm. Clar, això et dona també un bagatge, és a dir, d'experiència principalment, que ha fet que Espanya penso que sigui el país on millor es doblen les pel·lícules. De fet, jo he vist a vegades pel·lícules doblades a altres idiomes i que són horribles. No. Bueno, unes d'elles són en francès, per exemple, o inclús en anglès. Quan he vist coses doblades en aquests idiomes, que són els que entenc, dius, això és horrible. No és per una qüestió de que si ho entenc o no ho entenc, que entenc el que diuen, sinó és per una qüestió, per exemple, de sincronia de les
0: sí, doblades. Clar, sí,
1: és clar. Tot això és una feina prèvia que s'ha de fer i la fan entre altres traductors i ajustadors de diàlegs, no?, per doblatge. Què passa? Que a vegades penso que no són del tot acertats, tot i aquesta excusa. Per què? Perquè anem a sentir una mica a la versió original i fixem-nos en els Cannelloni famosos.
0: A veure.
4: Don't forget the cannoli.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah. Leave the gun. Take the cannoli.
0: Don't forget the cannoli.
1: De cannoli, no de Cannelloni. És a dir, els canolis una cosa i les canelonis unes altres. Llavors, jo quan veia la pel·lícula en versió original, a versió doblada, deia, però aquest home em va amunt i avall amb uns canelons. Però si això s'ha de refrigerar. Clar, és carn.
0: Sí.
1: Però clar, no és carn, és un pastís, són unes postres. Són, de fet, els canolis i els canelonis, la forma és la mateixa, són un, és pasta... Sí. Va estar enrotllada.
0: Sí, enrolo,
1: sobre
0: un... no?
1: Clar, però, per cert, que jo no sabia que eren els canoli, fins que un dia vaig descobrir un lloc que venen canoli. Saps uh-huh. on? A Terrassa, al costat del cinema de Terrassa, dels cinemes sí. que hi ha allà. Uh-huh. Hi ha un, hi ha, bueno, no sé si us situeu, però demà. Hi ha sí. els cinemes. Doncs en aquella mega plaça que hi ha, que està tot ple de xiringuitos, a l'altra punta, per allà no sé qui hi ha, d'on ja comencen els, la part d'edificis de l'altra banda de la plaça, hi ha una botigueta, una parada, que tenen canoli. Uh-huh. I els tenen grossos i petits. Ho dic perquè si voleu tastar-los, que són molt bons per cert, aneu allà, podeu agafar uns canoli de la mida d'un canaló, uh-huh. o podeu agafar uns canoli que ja són
0: més,
1: més tipus cigarreta, bueno, cigarreta, un tipus puro, una mica gruixudets, però no tan, sí, més gruixudets que una cigarreta, però...
0: Les doncs pastes de té.
1: I li diu, clar, uh-huh. i llavors vaig buscar, vaig a buscar què és això dels canoli, no sé, es veu que són unes postres típiques italianes. I el, aquest bon home, aquest mafiós portava canoli, no canaló.
0: No canaló.
1: I és per aquí, dius, home, la segona part, que no sé si t'has adonat, diu, lift the gun, no? Uh-huh. Deixa la pistola, deixa Hola. L'arma.
0: Sí.
1: Llavors, clar, deixa l'arma, tira això, és el que dèiem abans. I aquí, clar, podem discutir, perquè, clar, en canoli, caneloni, dius, home, m'estàs afegint síl·labes. Ja no sé si és per una qüestió de sincronia, no ho he acabat de comprovar tampoc això. Però sí que és veritat que lift the gun, o tira la pistola, home, lift the gun són tres síl·labes, tira la pistola, són sis. Llavors, clar, és el que deien abans. Uh-huh. Abans no s'ha dit, a vegades, quan la gent es queixa de que... És que, inclús també passa amb els subtítols, no? És que no diu el mateix que el que està dient del sí. passatge, la versió original. No diu el mateix perquè, clar, si tu has de fer dir al personatge tira la pistola, quan en realitat està dient lift the gun, si ho diu, bueno, aquí no ho diu ràpid, clar, has d'ajustar-ho.
0: Manera,
1: com
0: sí.
1: tira eso. Bueno, bé, tenim aquí quatre síl·labes, tira eso. Pot colar, i de fet
0: vale,
1: tu veus...
0: Ja, igual amb la imatge, doncs ja està, queda reforçat, no queda, cal...
1: No, això a part, però vull dir, tu veus la imatge i dius, tira això. Sí que ho ha dit, perquè, home, si és que està clar, sí. ha mogut la boca i ha fet, bueno, ha fet tres cops de veu, no tres síl·labes.
0: Està bé.
1: Bé, això és una. Vale, llavors és el
0: Ara
1: que passa.
0: Ara ens fixarem més, quan sí. veiem les
1: pel·lícules. És que és interessant fixar-se les pel·lícules, i també és interessant veure-les en versió original, perquè és veritat que hi ha vegades, que el que deia abans, hi ha doblatges o traduccions molt, molt encertades, però hi ha vegades que dius, hombre, aquí... Podem justificar-ho que potser el traductor no li han donat massa temps, o les presses, o bueno, paguen poc, cobran poc, no han buscat millor, jo què sé, mil històries, però hi ha pel·lícules que sincerament estan molt mal doblades. Uh-huh. És una pena, però...
0: Bé,
1: anem amb el següent tall, també del Padrino, ja és l'últim. Aquest és una mica homenatge a mi, perquè el que m'encanta del Padrino és allò de... Això surt molt a les pel·lícules de...
0: Diu, el que m'encanta del Padrino t'encanta tot.
1: Bueno, és que t'ha escrivint tantes coses. No, el que m'encanta del Padrino, bueno, de les pel·lícules de mafiosos, és com les pel·lícules aquestes també de com es diu, d'aquests rotllos vaticans, d'aquestes històries vaticanes.
0: El que hi ha darrere allò de...
1: El que es diu i el que hi ha. No? Uh-huh. Per exemple, on havia anat aquest bon home? Doncs a fer feina, dit abans, no?
0: Sí.
1: No direm
0: si ets mafiós, doncs és fàcil d'entendre.
1: Estem
0: no?
1: en prejudicis aquí amb els mafiosos. Què pensen? Que només agafant que robar i que matar? Sobretot això últim. No ho sé. A veure, anem a veure què enteneu ara amb aquesta frase.
6: Que este poli. Poli? No lo verás más.
1: Ha quedat clar.
0: No sabem on ha anat, però ja...
1: Aquest home no torna.
0: Aquest no torna.
1: El poli, per cert, el poli està amb la pistola i els canoli.
0: Molt
1: els canoli no, que els van dur.
0: Molt bé. Sí, sí, queda bastant allò... Sí, d'acord. No calen més explicacions.
1: Sí. Llavors, ara, bueno, anem a fer una cosa, perquè tenim un tall una mica llarg, llavors, si et sembla bé, anem parlant sí. mentrestant i anem comentant així, com en plan partit, no? Allò...
0: Molt
1: comentarista, bé. En comptes de comentaristes esportius, comentaristes cinematogràfics. I abans de ficar-ho, anem a posar en context. Abans t'he dit que a vegades et pregunten ostres, de què va la teva pel·li? Què és el que dius? I tu dius, pues, és una pel·li molt xula, no? Allà de l'espai, unes coses molt rares i tal, un lugar muy lejano, hace mucho sí. tiempo. I què dius? No, mira, tinc un diàleg fantàstic. Que la fuerza te acompañe. La qual cosa per actors com jo, bueno, jo soc actor, però m'aniria de conya, perquè com que no tinc molta memòria, tu dius, i dius, ostres, que la fuerza te acompañe, la fuerza te acompañe. Vale, venga, Felipe, acción, que la fuerza te acompañe. Ja està, ja he dit el diàleg, ja estic més tranquil. Bé, doncs hi ha altres pel·lícules on més o menys passa algo similar, no? Tu ets un actor i llavors diuen, vés a fer una pel·li d'acció i ostres, que xulo, no? I llavors quan dius, bueno, una mica el leitmotiv d'aquesta sèrie són aquestes paraules.
7: Un martini seco con corteza de limón sacudido, no agitado.
8: ¿Vodka?
7: Desde luego.
9: ¿En qué puedo servirle, señor Bond?
8: Un traguito. Un martini sacudido, no agitado. Batido, no agitado. Le gusta así, ¿verdad?
1: Bueno, queda clar qui és, no hi ha dit el nom a més a més.
0: Bueno, queda molt clar que és una persona que beu allò de diferents begudes, allò va tastant allò.
1: Aquest s'ho va passar. No, bueno, diferents begudes no, sempre beu la mateixa. El que passa és que no sé si podem...
0: Un martini, un batut...
1: No, no, bueno, un martini seco.
9: Un martini con vodka batido en coctelera.
0: Ah?
1: Batido en coctelera. Touché, batido en coctelera. Sí, agitado, no revuelto, o no batido, no sé. Bueno, es que, a ver, la versión castellana, sí. Recone que diuen sacudido no agitado, batido no agitado, agitado no revuelto...
9: Depende de quién alquila la suite.
1: Bueno, estos son los altres extras que entran amb el batut, que entra també la senyora que et fa el batut, el batut al còctel.
9: El còctel.
1: Però és igual, el cas és que a James Bond, a la sèrie James Bond, doncs sempre hi ha aquesta beguda mítica del James, no? Sí. Té moltes coses mítiques. Una és el Bentley...
0: El Bailey, sí.
1: No, el Bentley.
0: Bentley.
1: Buenas tardes, señor Bond.
0: Com es diu? El rellotge.
1: No sé si és el rellotge o el cotxe, no me'n recordo. Ah. Soc molt totxo amb les marques a vegades. El Rolex em sembla que t'ha de surt també per allà, però bueno, sobretot sempre surt el Martini, el Martini, Martini, Martini.
0: Bueno, de fet, jo crec que la marca Martini va aprofitar, no?, per fer un anunci en el que suggeria que era en James Bond.
1: Sí, però bueno, també és veritat que era
8: el Martini com vos, mezclado, no agitado.
1: Ja li han facilitat, no?
0: Ja.
1: Per cert, ara què diu... No m'has sentit una mica, a veure si...
8: Senyora Kerber, ¿les traigo algo?
9: Para el señor Bond, un martini con vodka mezclado, ¿no?
1: Si algú es pregunta com es fa...
0: El martini.
1: Aquest coquet, per agitar-lo i tal.
8: Mezclado, no agitado.
1: A ver si sentim una talla.
8: Un martini con vodka, con mucho hielo, si es que le sobra.
1: Con mucho hielo, de entrada, però bueno. Aquí no té un bon dia, mira. Ho has contat.
8: Un martini con vodka.
10: ¿Mezclado o agitado?
8: ¿Tengo cara de que me importe?
1: Avui no tenim bon dia. Però ara ens diu la recepta. És el que està esperant.
11: No lo sé. ¿Qué estoy tomando?
10: Tres partes de ginebra Gordons, una de vodka, media parte de quina...
11: Quina Lillet.
10: Quina Lillet, que no es vermú. Bien agitado hasta que esté helado y adornado con una generosa filigrana de limón.
1: Bé, doncs si algú tenia dubtes de com es fa, ja sabeu com es fa.
0: Ah, és a dir, en ginebra, en vodka.
1: Sí, exacte. Uh-huh. I llavors, com deia abans, doncs, bueno, aquí diuen de tot, perquè és el que deia, diuen sacudido, no agitado, batido, no agitado, agitado, no revuelto, una estona una mica boig. Llavors jo vaig pensar, a veure, aquesta beguda, que ja ens ha quedat clar que porta tres partes de ginebra Gordons, no volem fer publicitat, però ha de ser Gordons, perquè si vols veure el que fa el
0: James Bond.
1: Sí, una de vodka, no diu quina marca. Aquí ho ha deixat una vegada cobert. No pagava, el vodka no pagava, no va trobar esponsor per la vodka. Media parte de quina Lillet, que no és vermú, o sigui, no confoneu, sobretot, important, els que us agrada, els no confongueu el vermú amb el Lillet, perquè no és el mateix. Jo no sabia ni què era el Lillet, imagino. No, ho he de buscar encara.
0: Molt bé.
1: Bien agitado hasta que esté helado. Jo no sé com agitant les coses queda gelat. Jo suposo que està afegit. Bueno,
0: endavant el gel, no?, que ha dit abans, allò amb molt de gel.
1: Tengo cara de que m'importe. Aquest tros és genial, no? O sigui, tota la sèrie, tal. Això és, aquesta és una de les últimes pel·lícules. No recordo de quina surt de les tres últimes, però és allò que el James Bond no té un bon dia, li acaben de matar la dona i tal, i, però, claro, tiene cara de que li importa. No, tu pon-me la copa i ja està, con hielos y hielos igual. Però, bueno, hem d'agitar fins que quedi ja glaçat i adornado con una generosa filigrana de limón, ¿vale? Que jo normalment no la veig per enlloc.
0: La closca aquesta de llimona, sí, i tal. Que fan allò
1: que la pela de la llimona, que comptes de llançar...
0: La pela, doncs, la posen així.
1: La posen així i tal, però bueno, jo no acostumo a veure les pel·lícules, d'acord? Llavors, clar, això em provocava una certa... Bueno, un cert neguit de dir, però a veure, realment com ho fan? Jo els vaig recórrer a l'original, sempre de recórrer a les fonts originals. I a les fonts originals sentim això.
12: One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred.
11: Thank you.
12: Anything else, sir?
11: No, that's all.
12: Very well, sir.
11: A medium dry martini, lemon peel shaker, not stirred.
1: Vodka? D'entrada ja anem malament, perquè al principi diu mixed, not stirred, barrejat, no agitat. I després diu, no mezclat. És que ara hem quedat aquí amb el dubte.
11: You have any leads of your own?
1: Mira, l'hem de buscar. Mira, ho he dit. Però després també diu a shaken, not stirred. Ja està, agitat, però no mezclado. Però clar, és que ara penso quina diferència entre mix i stirred.
0: Bueno, és que estic pensant allò, si agites, barreges. No pot ser allò, no? No és el mateix.
1: Jo crec que...
0: No, home, no, però si diu allò, agitat, però no barrejat, doncs a veure com agites una cosa i no la barreges.
1: Una cosa és el col a cau, saps allò que fica?
0: Ja, ja, ja. No, no, si jo ja entenc allò. La manera de fer-ho és diferent, però al final ho acabes allò. Però... Igual que si barreges allò amb una mica de no, mira, gràcia... Això,
1: pel sibarita, segur que el sibarita s'ho nota.
0: Ja, ja, no, no, segurament que James ho devia notar.
1: Quan ho nota tot. És 007, o sigui, segur que ho nota tot.
0: Molt bé.
1: I per ser mort. Ara no sé què passarà amb la franquícia, perquè, clar, es va morir l'última pel·lícula, bueno, spoiler, s'ha mort, ho sento. Ah? Perquè no s'hagi enterat.
0: Doncs no, jo no ho sabia.
1: Es va morir, sí, es va morir.
0: Ah, sí?
1: Ara estan discutint que si ficarem un altre James Bond, si un 008, si una James Bond.
0: Sí.
1: No sé.
0: O si potser el fan reviure. I van dir, semblava que... No? Sí. Semblava que havia mort, però...
1: Amb Sherlock Holmes va passar.
0: Sí.
1: Que Arthur Conan Doyle el va matar. O, bueno, el va matar.
0: El va fer desaparèixer.
1: Va desaparèixer. I la gent es veu que es va alliberar de la qüestió, va començar a escriure cartes, fins i tot, em sembla, no sé si és que van... No recordo ben bé si van escriure la reina d'Anglaterra o va ser la reina d'Anglaterra inclús que va escriure... Bueno, el cas que va fer...
0: El van reviure.
1: El van revifar i...
0: Ja està.
1: I ja, bueno, ja ha quedat per sempre.
0: Uh-huh.
1: I per cert, saps que el van matar perquè l'Arthur Conan Doyle estava gelós del seu personatge?
0: Ah, sí? No, sí. No ho sabia.
1: Quan és més... Quan el personatge és més famós que tu, ostres, una mica trist, no?
0: Yeah.
1: Bueno, no sé, és una alegria també, no?
0: El personatge. Home, és el teu creador, clar, està bé, no? Ja, ja. Tu com a creador et deus sentir orgullós, però vaja.
1: Bueno, mentre anem sentint aquesta, això que hi ha de fons, però al final, per cert, també ens dona les mides en...
13: Dry martini.
1: Wait.
13: No, three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of quina lily, shake it over rice, and then a pinch of lemon.
0: Vodka.
13: Yes.
1: Yes.
13: You know, I'll have one of those.
1: Veus? O sigui, al final, bueno, ja aquí teniu també les receptes, a dir que... Pels que us agrada l'anglès. Si voleu comprovar si la recepta és aquesta, sí, ho he comprovat. I és la mateixa, I perquè diu three measures of Gordon, o sigui, tres medides de, bueno, tres medides de Gordon, no diu Ginebra, una de vodka, el que hem dit abans, mitja, recordeu, quina lilé, que no és...
0: Quina lilé,
1: que no és vermú.
0: Hem de buscar, que és això de quina lilé.
1: Ah, aquí sí que diuen shake it over ice, o sigui, barreja-ho...
0: Amb gel.
1: La castellà deien hasta que quede frío.
0: Sí.
1: És el que hi ha abans allò del doblatge que va dar. Shaken well until it is clear. Què ho estan dient, em sembla. The large, thin slice of lemon peel. Aquí, veus? I llavors afegeix una fina... Una fina d'aquestes de...
0: Una filigrana de llimona.
13: Lord Camotti.
1: Això és el que ha fet. Anem a sentir, abans que s'ha quedat poc temps, el... Bueno, tenia aquí... una llarga llista, que no ens dona temps. Anem directament al tall 47. Imagina't els detalls que portem.
14: Llamé una ambulància. Llamé una ambulància!
1: Bueno, aquí uns clàssics.
15: ¿Ya has terminado?
1: Escolta.
15: No he hecho más que empezar.
1: Aquí no sentís aquestes frases.
15: Yo soy demasiado viejo para esto.
0: Sí.
1: O aquesta.
14: Yippee-ki-yay, hijo de puta.
0: Aquest és el mateix doblador?
1: Aquest és el Ramon Langa, aquest, en particular.
15: Alégrame el día.
1: Alégrame el día. Bueno, ja. És
15: Carril
1: Sucio.
0: Aquest és Constantino.
1: Sí, canta Constantino Romero amb el Terminator.
16: Y dice, quiero irme a casa.
1: Bueno,
16: quiero
1: un clásico.
16: Me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas.
1: Sí, home. El mateix que aquest, per cert. Aquest m'encanta perquè, fixa, escolta... Aquí no se senten més canons.
0: Sí, I què era?
1: Això és Rocky, això és... El primer és Stallone, bueno, és Stallone.
0: Vale, bueno, ja.
1: Doblat, no sé com es diu l'actor que el doble.
0: El que el doble, ja. Allò de no siento las piernas, sí.
1: No siento las piernas. No, no siento las piernas,
0: no. Però aquí
1: no
0: encuentro las piernas.
1: Però clar, es va parir de tant amb el no siento las piernas. I després hi ha l'Adrian.
17: No puede estar aquí,
1: Oli. Oli, Oli. Això és el final de Rocky.
0: Ah,
1: hi ha tota aquesta barreja d'imatges.
0: Molt polèmica.
1: Adrià, que m'encanta també, que també s'ha parlat molt. Bé, i això és un popurrí d'una mica de cites...
0: memorables.
1: Bueno, no sé si memorables, però molt parodiades moltes vegades, no? I una d'elles és la llama una ambulància, llama una ambulància. Jo no he vist en una pel·lícula d'acció que maten algú, disparen algú, i el que diu llame una, que alguien llame una ambulància, igual té un telèfon o té una ràdio perquè és poli, però no ho fa, i o igual se m'ha... En aquest cas, bueno, aquesta era de Fast and Furious. Agafa el cotxe i se'n va i deixa ja tirat el cadàver. Bueno, el cadàver, és que encara està viu. Esperant que algú truqui una ambulància, no? Per exemple.
0: És un impacte tant que un es col·lapsa. Això ja passa.
1: Sí, però va tocar tu, jo què sé. Sí. L'altre està igual o més col·lapsat. I després està el famós aquest, no? Esto no ha hecho más que empezar, no? Uh-huh. O esto no ha hecho más que empezar, i variants, perquè sempre n'hi ha moltes. O el soy demasiado viejo para esto, que també l'he sentit. I després, bueno, les clàssiques de ho diré ara, de la jungla de cristal, no?
0: Hem de passar les dones, Felipe, sí, perquè si no... A més, una d'elles és de Mollet del Vallès.
1: Ah, sí? Quina?
0: La Mercè Montalà.
1: Ah, no ho sabia, veus?
0: Sí, uh-huh. Sí.
1: Doncs mira que...
0: He anotat allò, les que havies anotat, dic, doncs, la Mercè Montalà...
1: És de Mollet. No, és que no vols... Recordem que no he mirat les biografies. Sí, he mirat les veus que doblen. Uh-huh. I, bueno, ja que ho dius, doncs, ah, no, fem això. Ara anem a entrar en la part dobladors. I és que, clar, tota aquesta feina de les pel·lícules, o les pel·lícules que veiem a les pantalles, normalment en versió doblada, no seria possible sense, bueno, havent mencionat els traductors, els ajustadors i tot l'equip que hi ha al darrere, també tècnics i directors de doblatge, etc. Però, sobretot, la part més, m'ha dit, més visible, però, bueno, més audible, si més no, és la dels actors de doblatge. Ja vam parlar dels actors en el seu moment, es van quedar una mica curts de temps i no vam poder parlar de les dobladores, així que doncs he escollit tres dobladores que no vull treure mèrit a les altres que no he ficat, perquè n'hi ha moltes, sobretot les que són ja més antigues, o sigui, ja que van començar fa molt més temps, però sí he agafat, penso, tres que són bastant representatives, no? I que de seguida reconeixereu les veus.
18: Siempre me está diciendo: no te pongas romántica cuando trabajas. Por eso no beso, es muy personal. La verdad es...
1: Pretty Woman,
18: una de mis preferidas. Perdóname lo imperdonable. No nos pongamos tristes, sigamos enfadadas hasta mi muerte. ¿Está dispuesta a divorciarse, señor Silver? Sé sincera conmigo, ¿vale? No hagas que me sienta peor de lo que ya me siento. Jamás he dejado de sentirme sola. Excepto contigo. Por mí pueden ir.
19: Sí. Dicen que habéis sido malo.
18: Siempre he tenido debilidad por ese tipo de pañuelos. Sirven para cualquiera una bomba que actuáramos juntas.
0: Aquí. La veu de la Mercè Montalà.
1: La Mercè Montalà, que dobla, entre altres, a la Pretty Woman.
0: No, t'anava a preguntar, dic, no sé si en les dones passa com alguns homes que dèiem, no, està especialitzat, és la veu de tal, no? En el cas de les dones, més...
1: No, sí que són, va ser igual. És a dir, al final, els actors de doblatge tenen uns actors, entre cometes, assignats. Sí. Però a vegades passa que... Clar, què passa si dues actrius coincideixen a la pel·lícula i tu dobles a les dues? Una no la podràs doblar. Queda una mica rar tenir la mateixa veu, dos personatges amb la mateixa veu. D'altra banda, a vegades hi ha també qüestions també de disponibilitat, d'agenda o del que sigui, no?
0: Yeah.
1: Llavors, sí que és veritat que hi ha unes actrius. En el cas de la Mercè Montalà, com deia, doncs, dobla la Julia Roberts, la Michelle Pfeiffer, l'Emma Thompson, l'Annette Bening, la Catherine Zeta-Jones. Llavors, són... Però sí que és veritat que a vegades poden sentir certes actrius amb veu que no són l'habitual, no? Ah. En el cas dels homes ja vaig dir que si... Bueno, almenys segons el que vaig poder llegir, el que deia el propi Ramon Langa, té una entrevista on diu que ell només és l'únic actor que ha doblat sempre el mateix actor.
0: El Bruce Willis.
1: Actor de doblatge que ha doblat, sí. I ara que està retirat del doblatge, tot i que el podem veure en sèries i en alguna pel·lícula, ell continua doblant el Bruce Willis. Bueno, ja no, perquè el Bruce Willis ha deixat de fer pel·lícules, no? Però va deixar el doblatge i, en canvi, continuava doblant el Bruce Willis. No és allò que dius, és el meu actor. Llavors, l'ha acompanyat fins al final de la seva carrera.
0: Ramon Langa sí que està orgullós del seu personatge.
1: Sí, ella, bueno, jo crec que una mica a tots, no? Però al final, a veure, dius, soc la veu de Robert De Niro, no? La veu del Pacino, o la veu de qui sigui, no? Doncs, a mi m'agradaria, com a mi, els que ens agrada el cinema, i a més també ens agrada la ràdio, aquesta barreja veu-cinema seria xulo, no? Bueno, a mi m'agradaria poder doblar algun actor, no m'importaria. M'agradaria, si hi ha aquí algun director de doblatge i troba que la meva veu pot encaixar amb algun actor.
0: Doncs queda dit.
1: Ai, queda, jo ja ens les ones. Igual tenim el mateix èxit que amb els mails que no ens han escrit. Però bé, anem a sentir la següent, que és la Núria Mediavilla.
20: Dios mío, ¿quién es usted? Yo la conozco. Es como una voz en un sueño que no puedo situar.
21: Toda la vida me has repetido que yo solo valía lo que un hombre pagara por mí.
2: Sebastián me ama. Me ama, Harold. Él me ama. Y eso vale más que todo. Nos vamos lejos de ti. Lejos del Duque. Lejos del Moulin Rouge.
1: Bueno, no, esta era la Nicole Kidman interpretada per la Núria Mediavilla en castellà i tenia...
0: Estava pensant que de vegades no donem el valor que té, però, clar, ells estan veient les imatges i amb un micro davant, no? I...
1: Ara ni això.
0: Ni perquè, ara ni això.
1: No, perquè, quan doblen, a vegades doblen només mirant les labials. Sí, és una pel·lícula que només es veuen quadradets d'imatge.
0: Sí,
1: sí, tu, i a la pel·lícula, imagina't la pel·lícula, imagina que és tota negra menys els trossos de les boques. Per poder veure la sincronia. Perquè a vegades porten tant en secreta tota la pel·lícula, fins a la seva estrena, perquè no volen que es colin imatges ni històries, sobretot que es popularitza compartir les pel·lícules per internet, que han de doblar així. Abans quan veien la pel·lícula, eren dels primers, en Espanya, com a mínim, que veien la pel·lícula. Doncs, com deia, dobla la Nicole Kidman.
0: I ens hem d'acomiadar.
1: Sí, ens dona temps, bueno, ràpid, Nicole Kidman, Uma Thurman, Angelina Jolie, Kate Blanchett, Cameron Diaz, la Fiona de Shrek i Jodie Foster. I si entrem una mica, si podem sentir la Graciela Molina ni que sigui res per tancar.
0: Sí.
21: Madre me ha vendido un cacharro, va a seguir a la silla.
1: Cristian Tanz, Cristina Ricci, Natalie Portman, Lindsay Lohan i Toto, que no, no sé durant temps a sentir que és el Toto de Senyor Paradiso. Està molt especialitzada la Graciela en fer
0: un reconeixement des d'aquests micròfons a totes aquestes dones, també a tots aquests homes, dobladors i dobladores d'aquí del nostre país, com deia el Felipe, dels millors que tenim en la indústria cinematogràfica mundial. Acabem allò al Megacinema d'estiu.
1: Sí.
0: Bon estiu, Felipe.
1: Bon estiu. I,
0: cuida't
1: bueno,
0: molt i a veure molt el cinema.
1: Sí.
0: Sí.
1: Veure molt de cinema i veure molta aigua, eh?
0: Això, adéu-siau.
1: Resta de vodka, perquè si no acabarem fatal amb aquesta calor.
0: Nosaltres tornem de seguida.
22: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Arribem a la recta final del programa i els dimecres ho fem amb l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psico 3. Aquest centre està situat al carrer Francesc Cambó, número 19 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. També podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net. Sempre diem que aquest 3 és el número i són presents a diferents xarxes socials. Com aquesta setmana ens estem acomiadant allò dels col·laboradors, perquè ja els hi donem allò vacances, estan contents. Bon dia, Teresa.
1: Deu de nosaltres.
0: Sí, la Teresa doncs ha dit, escolta'm, doncs anem a parlar de vacances, no? Sí. Però ens ha posat el títol allò, com sobreviure, no? O guia per sobreviure a les vacances en parella. Mira, si li haguessin demanat al Felipe que ens trobés allò un tall d'alguna cita cinematogràfica d'una situació d'aquestes, igual hauria estat capaç de trobar-nos allò una cita, no? Perquè
1: si,
0: segur que hi ha pel·lícules...
1: Si li dones aquestes coordenades, segur que sí.
0: Escolta'm, sembla com contradictori, no?
1: No,
0: dic,
1: el
0: no,
1: què?
0: Allò, sembla com si diguéssim, eps, vigileu. No? Vacances en parella, vigileu, quan hauria de ser vacances, que bé, i a més podré gaudir amb la meva parella.
1: Ja, el que passa que ens basem en els resultats que tenim després en les vivències que tenim al setembre, no? Que hi ha moltes parelles que venen i decideixen separar-se o venen a fer teràpia de parella perquè han descobert coses durant les vacances que no ho sabien i de fet el número de separacions augmenta.
0: Però això es manté, perquè això fa molts anys que se'n parla, vull dir que...
1: Bueno, és que és una realitat, clar, és que la vida... No, és que a veure, la vida diària què fas? En moltes parelles bàsicament ni es veuen, llavors no, tampoc tenen temps de conèixer ni tampoc tenen temps de parlar de moltes coses. Hi ha parelles que sí que és veritat que són sanes i llavors tot els problemes s'aturen, paren i tenen una bona comunicació, però hi ha un gran part de parelles que són aquestes les que se separen, que no tenen aquesta comunicació. Llavors, hi ha temes que s'haurien de tractar i a la vida diària, a l'estrès, les exigències, si tens fills sobretot, doncs no tens temps de parlar-ho. Llavors, quan tens 24 hores, 7 dies a la setmana amb la teva parella, llavors és quan surten les històries.
0: És veritat que en aquests micròfons hem comentat que actualment hi ha moltes realitats de famílies, no? Uh-huh. I algunes fins i tot allò et diuen, no, és que... Doncs la meva parella viu a tal lloc, jo amb una altra, no? I això
1: que... deu acostumar a passar amb persones d'una certa edat.
0: Sí.
1: 20 i pico, no creieu que es doni això.
0: No, però fins i tot allò, diferents, allò...
1: Sí.
0: No diferents, no a diferents habitatges en una mateixa ciutat. Fins i tot a mi m'han explicat de gent en diferents...
1: Països.
0: Sí? O diferents.
1: No és la manera de que duri la parella. Perquè com que, a veure, el que crema més, de fet, és la convivència diària, no? Uh-huh. O l'estrès de que si tens nens, que si la feina, que si perdo la feina, que si s'ha de fer les feines de casa. L'estrès diari, la convivència, és el que posa a prova les parelles. Uh-huh. Llavors, si hi ha una bona comunicació i hi ha uns bons pactes, doncs aquesta parella perdura, però si no, és quan... Llavors, clar, la manera de durar sempre és vivint en llocs diferents, està clar. Tots aquests factors de la convivència ja els treus fora.
0: Fora.
1: I si no tens fills, doncs encara més.
0: Bé, el cas és que deies, és l'època de l'any que potser, no?, doncs coincideixes més hores amb la persona amb la que convius, però que potser no tens aquesta comunicació diària, per això, doncs, perquè hi ha masses coses a fer en el dia a dia i llavors te n'adones i dius, ui, això no pot ser. Llavors, hem dit allò, guia per sobreviure.
1: Sí.
0: Anem a donar allò uns ítems. Què podeu fer?
1: Bueno, saps què passa? Que a més en les vacances decideixes pues, que farem això, farem l'altre i t'omples de moltes activitats, amb la qual no tens l'estrès de la feina, però sí tens l'estrès de que hem de fer això, hem de fer aquesta, ens hem apuntat aquí, hem de fer tal, no? Hem d'anar a veure els avis. Llavors arriba un punt que, clar, t'omples de tantes coses que al final t'acabes estressant, no? Quan les vacances ha de ser una cosa que tu estiguis relaxat i treure't trencar amb l'estrès de la vida diària, no? Llavors això seria el bo.
0: És a dir, que el primer que fem malament és això, no? farcit les vacances, allò de...
1: Està bé aprofitar les vacances per fer coses que no pots fer, però clar, si és com els jubilats, que s'omplen de tantes activitats que al final no tenen temps per res, no? Llavors això és una mica, jo crec que en tot s'ha de trobar la mesura, hem d'aprofitar aquest temps que tenim per estar junts, per fer el que a nosaltres ens agradi, si és viatjar, estar a casa, mirar la tele, tirar-te a la platja i allà captar tot el sol, el que us agradi, no? Però sempre mesurant, doncs, bueno, no ens estressem, no? Si avui no anem a veure tal cosa, però escolta, ja hi anirem un altre dia. Ja hem de treure aquesta pressió de sobre. El bàsic en una parella és saber comunicar, que quan passin les coses sàpigues dir: ei, escolta, això a mi no m'acaba d'agradar, jo això no ho veig que hàgim de fer així, i parlar-ho en el moment, no? No deixar el tema allà, enfadar-se i no comunicar-ho, no parlar-ne, perquè allò es va enquistant.
0: De fet, una de les propostes és que per planejar les vacances es faci de forma conjunta, no? Que es parli. No? Que no diguis, no, ja ho organitzo jo, no. I llavors ho fas tu tot i fas el que a tu t'agrada.
1: I després et queixes perquè és que ho faig tot jo.
0: Clar.
1: Jo crec que les vacances, a veure, si has de compartir unes vacances amb una... ja no poso els fills pel mig, eh? Però si és només una parella, de dir, bueno, pues, a veure, jo què vull fer? A mi m'agradaria tal, a mi tal, no? Intentar trobar què és el que esperes tu d'aquelles vacances i arribar a consensos. En consensos no vol dir que un hagi de cedir sempre, sinó que trobar, fer una negociació i dir, bueno, pues, tu t'agrada fer això, a mi tal, pues, trobem una manera...
0: Allò de platja-muntanya. Exacte. Doncs, si a un li agrada la platja, a l'altre muntanya, doncs s'hauran de fer vacances allò
1: exacte.
0: Que contemplin allò estar a la platja i a la muntanya.
1: Evidentment. I llavors una cosa molt important, que clar, durant, fora de les, o sigui, durant la vida diària, tu treballes, tens coses de la casa, tens moments amb la teva parella, però també tens un espai per quedar amb els amics, o anar al gimnàs, o fer pilates, o el que sigui, no? Aquest espai el fas tu sol. Clar, quan estàs de vacances, aquest espai tampoc hi és, no? Llavors, és important que aquest espai que tu tens per estar sol i fer el que tu vulguis, doncs també existeixi durant aquestes vacances, no? Perquè sí, és veritat, s'ha d'aprofitar d'estar amb la parella, però també és important la part de cada un, no? No deixem de ser individus perquè estiguem en parella.
0: Mm-hmm. De manera que, doncs, això, és a dir, hem de fer activitats junts, però també si hi ha una cosa que a mi m'agrada i a tu no, doncs escolta'm, jo l'aniré a fer.
1: O temps per dir, doncs mira, necessito estar sol amb mi mateix i pensar en les coses que a mi m'agrada pensar o estar amb mi mateix, i me'n vaig a donar una volta. I dic, bueno, doncs va. Una altra cosa és que, clar, quan no hi ha res de consens, quan són coses totalment diferents i no hi ha aquests moments en comú, aquí hi ha un problemilla.
0: També és veritat que de vegades això que comentàvem, no? A l'estar més hores, doncs hi ha coses que s'han anat acumulant i llavors les treus, no?
1: I totes, les treus de mala...
0: No? Quan no toca, de mala manera, i a més en una època i espai que representa que hauria de ser, doncs, no?
1: Sí, el problema és, bé, de que durant la vida diària aquests problemes que tu estàs veient no l'heu parlat. Els heu deixat passar. Va, és igual. Clar, arriba un moment que quan estàs a les 24 hores amb aquella persona, al final, sí o sí, una simple tonteria, jo què sé, doncs has deixat les sabatilles al mig del menjador, això ja pot provocar que comencin a sortir coses del passat, no? O coses de dir, és que clar, tot ho faig jo, no el carrego de tot jo, no? I és quan comencen a discutir les coses.
0: Tot i això, Teresa, també és important, entenc, si durant tot l'any no tens allò aquests espais de comunicació, que aprofitis les vacances, no?
1: Sí.
0: No per fer-ho de mala manera, però potser sí per a... No?
1: Però aquí hi ha la forma de com ho treus, no? Si la manera com ho treus és que acusant en l'altre, i anem malament, perquè si l'acuses ja l'altra persona es posa en guàrdia i llavors comença a retreure't totes les coses que no t'agraden de tu, no? Llavors arriba un punt que aquesta discussió és totalment inútil i no serveix per res, no? Al final és més val dir, doncs mira, normalment estem fent això, doncs això que fem durant la setmana jo a mi no m'acaba d'agradar, jo no m'hi trobo a gust, no parlant d'acusar a l'altra persona, sinó dir, bueno, doncs jo quan tu fas això em sento així, intentar que hi hagi un diàleg, no? Que no hi hagi aquesta de posar-se a la defensiva.
0: I escolta'm una cosa, hi ha el tema de vegades ho parlem també, no? Sobretot quan s'ha l'època de Nadal, que diem és que tot és, ha de ser happy, doncs les vacances també sembla el mateix. Tu ara trobes a la gent i ai, ja, unes ganes de vacances, he de tancar tot, no? Perquè, no? I vacances, sembla que hagi de ser una cosa fantàstica. I de vegades...
1: Bueno, jo crec que les idealitzem molt, però sobretot perquè la rutina no ens acaba de satisfer. Quan tu tens una feina que no et satisfà gaire o que hi ha problemes o que no estàs a gust i no hi poses solució o no tens uns espais per compensar aquesta falta d'il·lusió, doncs clar, el temps de vacances és com un respiro, no? I faré això, faré l'altre, però al final potser no tens temps o potser aquell dia no tens ganes i les expectatives que teníem quan són molt altes doncs no s'acaben complint i ens sentim pitjor.
0: Imagino que també tot depèn de l'etapa vital en la que estiguis també. I també depèn allò doncs, de les coses que et passin que i igual hi ha situacions que no? T'aturen allò, et diuen, escolta'm, tu voldries fer tal cosa, però no pot ser.
1: No pot ser. No. Llavors, és no? Saber parar...
0: Ja sigui per una qüestió econòmica, de salut,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, llavors és bueno saber acceptar el que diem sempre, no? Vull dir que a vegades tu tens planificat una sèrie de coses, tens planificada la teva vida, però la vida té uns altres plans, no? Llavors, quan passa això... Exacte. Quan passa això és saber dir, bueno, doncs, vale, m'ha passat això, m'enfado, crido, ploro, el que sigui, però començo a assumir-ho i dic, bueno, va, què puc fer a partir d'aquí, no? No puc anar de viatge a no sé on, bueno, doncs em quedo a casa i vaig a tal lloc, o no faig res, o observo la lluna, trobar la manera de sentir-te satisfet. Amb el poc que tens.
0: Que això de vegades és difícil, eh? Perquè estem allò també en una societat allò molt competitiva, molt d'enveja...
1: Que no va a Tailàndia, ja no és... Ja
0: no és persona.
1: No.
0: Clar, és que si no fas un...
1: Sí, perquè bueno, la societat ens marca molt la manera de viure, no? Sobretot això...
0: I sobretot si ets jove no? I altres companys diuen no, és que me'n vaig a fer, no sé... quins països tan exòtics, i tu dius, doncs jo no m'ho puc permetre, no?
1: O no vull.
0: O no vull, que també no. És veritat, no?, que hi ha gent que de vegades sorprèn. Ah, no t'agrada viatjar?
1: Doncs. Sí. Sí, a vegades jo em trobo a la consulta de, és que, clar, si no estic fent això, tinc la sensació de que no estic aprofitant la meva vida. Clar, però és que si tu el temps lliure que tens prefereixes quedar-te a casa o a la platja llegint un llibre, per què carai has d'anar a l'altra punta de món? Si a tu el que et satisfà és això, fes això, no és perdre la vida. Estàs fent en l'espai que tu tens de vida, estàs fent el que tu vols fer.
0: Però és que de vegades allò, pots anar a la platja amb un llibre, però fer-ho al Carib...
1: No és el mateix anar a la platja, tot i que a vegades amb les caravanes, ja t'ho dic jo, que sembla que vagis al Cari, perquè tardes. Bueno, però jo crec que és trobar cada persona què és el que m'agrada fer, què és el que fa sentir viu, el que em fa sentir bé a mi mateix i fer-ho. Si els altres se'n van a l'Antàrtida, doncs escolta, ja tornaran, no? I ja m'ho explicaran. Però si tu vols estar a Salou, doncs vés a Salou.
0: De fet, ara es pot viatjar de moltes maneres, no? Amb un llibre a la mà pots viatjar i també amb una pel·lícula o fins i tot allò, hi ha quantitat de vídeos que t'ensenyen allò les ciutats i els museus i fins per randa i dius, sí. Doncs sí que he estat, però no.
1: Sí, no, i que depèn de la feina que tu tinguis, no? Si hi ha feines, per exemple, la feina, tots són problemes, no? Pues tenir uns dies de no pensar en res, només en mi mateixa, d'oblidar-me de tot, pues això ja em satisfà. Per mi això ja és un descans. Ja torno al setembre amb més ganes. Però si continuo pensant i envolto de gent o estic en un espai que no m'hi sento a gust, però bueno, va, hi estic perquè va, s'ha de fer i tal, doncs no. Si vull estar sola, estic sola. No m'empipi ningú.
0: Molt rebé. Escolteu una cosa, allò al CITEMC, en parella, doncs abans negocieu. no? Allò, mireu de dissenyar aquestes vacances que us omplin a tots dos.
1: I que no arribi un i digui, ens n'anem al Carib, Perdona, amb qui ho has parlat?
0: I després, això que comentava la Teresa, no? La importància de reservar també espais individuals.
1: Sí, perquè durant la vida de quan treballem bé els tenim. Bueno, se suposa que els tenim, no? En general, la gran majoria de les persones ho té, no? Moments que pots desconnectar dels nens, que això també val la pena dir-ho. Vull dir, hi ha moments que també necessites cuidar la parella, no? I estar sense nens i dir, bueno, doncs els nens estan de colònies i aquests 4 o 5 dies ens dediquem a la parella i estar amb nosaltres mateixos i no preocupar-nos de res més, no?
0: Quants avis i àvies...
1: Sí, no.
0: Fan també aquesta feina, no? Que està molt bé, eh? Veure, també ells gaudeixen allò dels
1: és,
0: nets.
1: Tot és a l'equilibri, és a dir, si ho fas com a costum, potser sí que aquests avis, pobrets, no? Però si ho fas puntualment, o si no, hi ha colònies.
0: Exacte.
1: Hi ha campaments, vull dir, jo ja no he dit els avis, eh? He dit colònies o campaments, que els nens marxen.
0: Ja.
1: Són 4 o 5 dies que pots estar dedicant a dir fer vida de solters.
0: Que bé que sona, eh? Segur que més d'un deu pensar que bé que sona.
1: Més d'una mare a mi em diu, se'n van de colònies, que bé.
0: Teresa, ho deixem aquí, que gaudeixis de les vacances, sí, desconnectant, sí. Això que deies, i esperem retrobar-nos al setembre, a finals de setembre. Et donem allò
1: Un parell de mesos. No començarem com al col·le.
0: No, més tard.
1: Bien.
0: Sembla bé?
1: Sí.
0: Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però evidentment demà tornarem amb més propostes. Són ja les darreres jornades del Posat les Piles, així que tindrem més propostes per compartir amb tots vosaltres. Tinc una feliç jornada. Adéu-siau. So

Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El Vallès Oriental i el Vallès Occidental es troben avui dimecres en situació d'alerta per calor intens en el marc d'un nou episodi de temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya. Les previsions indiquen que els termòmetres superaran els 35 graus amb una sensació de xafogor molt elevada durant les hores centrals del dia. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Procicat en fase d'alerta per calor intensa i demana a la ciutadania extremar les precaucions, especialment entre les 12 i les 6 de la tarda. A Mollet del Vallès, l'Ajuntament recorda a la ciutadania que té a la seva disposició diversos refugis climàtics, espais públics climatitzats o amb confort tèrmic on protegir-se durant els episodis de calor extrema. També avui s'ha activat el servei de gratuïtat del bus urbà. La mesura que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. I dir que Mollet del Vallès viurà la final de la Mundial a Can Molà amb una pantalla

0: Gegant, els aficionats a la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge la final del Mundial des del Parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisio a través de les xarxes socials. Escoltem l'àudio d'aquest vídeo.
1: Molts m'ho heu demanat, i sí, si aquesta nit la selecció espanyola supera França i es classifica per a la final del Mundial, diumenge la viurem tots i totes juntes aquí, a Can Mulà. Instal·larem una pantalla gegant de 9 metres perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir d'aquest gran esdeveniment en un ambient únic. Així que, primer, anem a Espanya aquesta nit i, si hi ha classificació, diumenge us espero a tots i totes a Can Mulà per viure la final com es mereix. Esperem tenir una gran nit i, diumenge, una gran festa del futbol a Mollet.
0: I aquest pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant França en la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Can Mulà es convertirà així en el punt de trobada dels seguidors de la selecció que podran compartir l'ambient en la gran cita futbolística en un espai obert i amb una pantalla de grans dimensions. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
6: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
5: El POU.
7: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
8: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova tentativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Brasil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari. I quan va ser el moment d'atacar la torre final, no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65. I l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
7: Pals i botes. L'agenda.
8: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
7: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón, la portaveu de Junts per Catalunya, Mollet del Vallès, Carme Olària. Ha restat importància als resultats del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que situa la formació com a quarta força al Parlament en unes hipotètiques eleccions catalanes. La regidora Carme Olària ha remarcat a Ràdio Mollet que les enquestes no s'han d'agafar com un resultat 100% verídics i ha assegurat que aquests sondejos són només una fotografia d'un moment concret. Tot i les previsions del CEO, Olària ha afirmat que confia que la paraula, el compromís i la manera que tenen de fer política acabin obtenint la confiança dels ciutadans, especialment de cara a les properes eleccions municipals.
1: Les enquestes són, les enquestes poden parlar, però la realitat és el carrer de cada dia i és el dia que hi hagi aquestes votacions. Nosaltres estem convençuts que amb la paraula i amb la bona manera de fer el compromís coherent amb allò que dius i allò que fas, amb aquesta manera de fer política, de no només fer-la sempre a la contra, sinó fer-la a positiu, perquè tothom vol sentir que les coses que passen a la seva ciutat doncs, poden ser millorades per un partit polític, doncs aquesta és la manera de fer de Junts per Catalunya Mollet. Aleshores, bueno, n'anirem parlant, anirem veient que aniran sortint altres enquestes i podem anar-ho valorant, eh?
0: Segons l'enquesta, Junts per Catalunya patiria una forta davallada i podria perdre prop de la meitat de la seva representació al Parlament. De fet, Aliança Catalana es quedaria 1 de cada 3 vots de Junts per Catalunya. I 3 autocars han patit danys arran d'un incendi de vegetació declarat aquest dimarts a la tarda al carrer del Molí de Can Bassa, de Mollet, molt a prop de la carretera C-17. Les flames s'han originat en una zona d'arbustos i han acabat arribant fins a vehicles que hi havia estacionats. L'avís als serveis d'emergència s'ha registrat a les 2:27 després que una persona alertés de la presència d'un foc que avançava ràpidament molt a prop dels autocars.

La proximitat dels vehicles ha fet necessari actuar amb rapidesa per impedir que l'incendi es fes més gran. Fins al lloc s'hi han mobilitzat 3 dotacions de bombers que han concentrat els seus esforços en l'extinció de les flames com en la protecció dels vehicles estacionats a la zona, unes tasques que s'han allargat aproximadament 1 hora i 15 minuts. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí 1 hora.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia a tothom. Avui estem amb Gerard, president de l'associació AMOVA, per parlar de la 7a edició de l'Open de Catalunya de Villar Americà. Què tal, com estàs?
1: Bon dia. Bé, bé. Amb ganes que comenci tot ja.
0: Doncs, primer de tot, m'agradaria preguntar-te, aquest any arriba la 7a edició de l'Open de Catalunya. Com va néixer tot el que és l'Open i com ha anat creixent des de llavors?
1: Bé, és bueno, com tot, a la vida, suposo que comences molt a poc i poses moltes ganes a l'experiència, a la gent que t'ajuda i remediar errors, importantíssim. Errors que hagis comès, no cometre'ls novament. Doncs pues mira, ja portem 16 anys, potser parlem de la primera edició any 2010 amb 64 participants, que ja era per nosaltres, estàvem molt contents, i després pues, vam anar pujant, mai hem anat enrere. Això és una cosa que ens enorgulleix. I a la segona edició, 128, i així vam anar pujant fins que ens vam quedar una mica com aturats, no? Això va ser just després de la pandèmia, que també vam fer un Open solidari, que vam estar molt contents de poder-ho fer. Però després de la pandèmia ens vam donar compte que hi havia... Bueno, era interessant aquest Open, no?, que ho faríem i tal, i... tot s'ha anat fent amb 8 taules de billar i vam tenir que col·locar-ne 12... perquè, clar, vam fer un salt, diguem-ne, que exponencial per nosaltres, amb lo petitons que som, pues, és molt. Vam fer un salt de col·locar 12 taules i 256 participants. O sigui, ja més de... eren 3 dies abans, 4 dies de competició, és una passada. I això, pues sí, sí. I tots els comerços, evidentment, que t'ajuden, que sí, és imprescindible que sigui així. El consistori que sempre ha estat a darrere i sempre ens ha recolzat. I els voluntaris. Jo sempre parlo dels voluntaris, que sense ells no es fa res. Ja veieu el que es fa por ahí quan es fan esdeveniments molt importants. Són essencials i en el cas nostre, bueno, molt, molt satisfet de tenir aquest grup humà tan, tan maco, no?
0: També m'agradaria que ens expliquessis com estan organitzats aquests 3 dies d'Open, l'staff, quantes persones són, com és una mica tot.
1: Vale. Bueno, de fet, són 4 dies. O sigui, el que sí que estem allà és des de dimecres, o sigui, ara dins d'una setmana ja muntarem. L'organització, muntar l'Open, no et pots imaginar, i muntar les taules, equilibrar-les, que és una competició, diguem-ne, que s'ha de preparar molt bé perquè venen jugadors d'una talla internacional. Llavors, pues, la preparació és bàsica. Això és dimecres, la competició és del dia 23 dijous al diumenge 26. Si et detallo, si vols, el dijous que comença la competició és pel popular, que són els jugadors considerats segones per nosaltres, i és el 3 quadrants de 32 doble K europeu. Doble K europeu és un sistema internacional que es fa on et permet perdre doble, doncs, dues vegades. Si perds dues vegades, estàs fora, no? Però és molt... És diguem-ne, que el sistema més utilitzat i la gent l'entén millor, no? Doncs hi ha 3 quadrants el dijous, hi ha 2 quadrants de parella escocesa bola nou el divendres, un de segones i un de primeres. Bueno, primeres diem primeres, però és open, l'open. Open es pot apuntar a qualsevol categoria. I llavors el dissabte fem els 3 quadrants següents, en total són 8 quadrants. I ho deixem tot a diumenge perquè sigui el més atractiu, que us convido que vingueu perquè és espectacular el que hi ha allà. I el diumenge és des de les 10 del matí, és vuitens, quarts, semis i finals. Llavors esperem que cap a les 8 de la tarda del diumenge tot estigui.
0: Has notat un creixement del billar en els joves o no?
1: Sí, de fet, a veure, si tu dius amb nombre de persones que venen allà i juguen, no són moltes. Tu, la veritat és que sí, ens agradaria que fossin més, perquè a més hi ha un trofeig que regala Villacastín, que també els hi hem d'estar molt, molt agraïts, entre d'altres, no?, que és pel millor júnior. Per tant, hòstia, si vinguessin... Més nanos joves menors de 20 anys, es considera entre 17 i 19, 20 anys, bueno, aquesta franja d'edat, pues, ens alegraria molt, perquè, de fet, el que fa Amova és el foment del billar americà, no només a Mollet, que és el nucli, sinó àmbit comarcal, perquè, per exemple, us diria que ara mateix, amb les nostres lligues, que es fa la final aquest cap de setmana a l'Endurat, pues, hi ha locals de Terrassa, hi ha locals de Sabadell, vull dir, és... l'àmbit supera l'organització dels events domèstics, entre cometes, el que és a Mollet, no? L'àmbit comarcal ho supera, no?
0: Com veus tu el billar americà d'aquí a 2-3 anys, més o menys?
1: Com el veig? Respecte a què? Respecte a Mollet? Respecte al que pot fer l'associació, sí, amb això? Bé, no sóc molt de... Sí que, de fet, per programar coses has de pensar endavant, això és essencial, i que surtin bé, això sí. Però cada cop et diria que jo ja començo a tenir una edat, encara que no es noti, i cada cop tiro menys llarg qualsevol proposta que em plantejo, no només aquí, sinó per l'Endurat o el que sigui. Llavors és algú a curt termini i que surti bé, perquè a llarg termini... no saps si passarà.
0: I després m'agradaria preguntar-te també un consell que li donaries a un jugador júnior que vol arribar a fer un Open de Catalunya, a jugar-ho. Què li diries?
1: El que comença, el que ha de fer, imprescindible, evidentment, és que tot això és de, diguem-ne, que són obvietats, però és així. El que ha de fer és practicar molt. El que li diria que ha de fer és perdre la por a competir a competicions, perquè tenen com un terror. No, és al revés. O sigui, a la vida guanyaràs poques vegades. Lo normal és que perdis. Això algú, des de petitons, se us hauria d'explicar. Lo normal és que perdis. Per tant, només perdent aprendràs si et fixes. Llavors, si tens al teu costat, això és important, eh? Jugadors d'un nivell superior al teu, igual jo diria que no aprens massa jugant amb jugadors iguals que tu, a menys que juguis entre amics i vagis un dia a tirar quatre boles, eh? Però et diria que sempre aprendràs més, i lo normal és que un jugador d'un cert nivell, quan veu algú que comença, lo normal és que s'ofereixi, no? Que, ostres, mira, pues, t'aconsella, tira per aquí, tal, i això és molt bo. O sigui, hi ha aquest foment, diguem-ne, aquest bon rotllo, hi ha la gent que té més nivell, ja ho fan amb els que comencen. Jo els diria que sobretot practiquessin molt, que es fixessin amb els errors que en tindran, que no s'emprenyessin, perquè hi ha un decàleg de normes del billar que t'acaba dient és que no posis l'excusa amb el tapete, no posis l'excusa amb la gent, no? Ets tu que has fallat. O sigui, en el moment en què tu t'adones que ets tu que has fallat és quan comences a millorar, no?
0: En una frase, què és per tu l'Open de Catalunya?
1: Un orgull com a molletà.
0: I què li diríeu a algú que mai ha vist billar, però bueno, té l'oportunitat aquests dies d'anar a veure el torneig?
1: Pues que es divertirà molt. Que es divertirà molt, perquè una de les coses bones que tenim també és que, com que diferenciem les categories, doncs pots veure gent a segones que comença... Són molts dies, però hi ha un... O sigui, a part de la competició, el que vull dir-vos és que a part de la competició hi ha com un buen rollito així, que l'ambient de... que tu entres al Mercat Vell i respires billar, però respires bon rotllo entre la gent. És una cosa sèria, ja ho heu vist, ja ens coneixeu, ben feta, jo crec que el més ben feta que sabem, però sobretot es respira billar i es respira un ambient de veritat que és molt guapo. Jo diria que només per divertir-te, i sobretot el dia més important, que no se'l perdin, és el diumenge, perquè hi ha campions del món. Jo us anava a relatar, si em deixes, Àlex, una mica dir-vos els quatre, perquè si et començo a dir tots els que hi han bons que venen a jugar, no acabem. Però sí que és veritat que... és molt probable, entre els cracs que s'han apuntat, que algun arribarà a les finals. Estem parlant de que ens venen a jugar aquest Open, sempre venen jugadors de talla nacional i internacional, que són d'aquí, eh? O sigui, fora de Catalunya, Espanya, de moment, fins ara, no ha vingut ningú, però estem molt contents. Per exemple, venen a la vora 30 aragonesos, que entre ells està l'actual campió del món de la UNA, Damián Rodríguez. Aquest any ve... o sigui, campió del món d'aquest mes de maig a Las Vegas amb la UBNA, ve a jugar al nostre Open, un orgull. És un noi que ja havia jugat i havia guanyat, sempre ha fet posicions, però va guanyar un Open nostre, Damián Rodríguez. També ve el Marc Bros, que és de Castellà, és un amic nostre de Castellà que juga a les nostres lligues de MOBA, que ha quedat campió del món de segones, també en el mateix torneig, però categoria segones a la UBNA. També tenim el Pere Alcázar, que és de Sabadell, que és en blackball. Saps que hi ha un altre estil, si el que nosaltres proposem és billar americà, però hi ha un altre estil en forats que diuen blackball, però realment és pool 51, que és el diàmetre de la bola. I a Espanya i a França són top mundials. I, bueno, pues aquest, el Pere Alcázar de Sabadell, que ha sigut campió del món de la Nations Cup amb 18 anyets, ara ja en té uns quants més, també ve a jugar al nostre Open. Vull dir, van venint entre ells, ja et dic, tres campions del món tindrem, i tindrem tres sotscampions del món també, entre els quals està el Daxio Orellana, que és, també li hem d'agrair, ell té una sala de billar a Saragossa, i per nosaltres un orgull que no només el Daxio, el Club Billar Tarragona, Avígides, Girona, sales de billar, HDP, per exemple, que ens ajuda també a Barcelona, doncs han fet classificatoris pel nostre Open. Això era impensable fa uns anys. O sigui, nosaltres hem fet classificatoris, no sé si pots entendre això, Àlex, que, hòstia, que ens veuen, que tu arriba el moment que dius, hòstia, et veuen com un Open d'una qualitat que et mereix, doncs, fer classificar. Però això em sento molt orgullós. I aquests amics de Saragossa, entre els quals hi ha aquest Aldaxio, que ha estat sotscampió del món, també venen, i venen 30 aragonesos, que són campions d'Espanya, campions d'Aragó. És una amalgama de jugadors que bueno, top, que vindran i ompliran i ajudaran també aquesta qualitat, a pujar aquesta qualitat de l'Open.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns i desitgem que surti tot bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per oferir-me aquesta possibilitat.

Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Descarbonitzar el teu habitatge. Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació a la teva vivenda. Descarbonitzar el teu habitatge. Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa tant a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Informa tant a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Hola, bon dia. Avui us portem una de les adaptacions més esperades dels últims... Bon dia. Doncs avui us portem una nova recomanació de la gran pantalla i és una de les... Bon dia. Doncs avui us portem una nova recomanació de la pantalla gran i és una de les adaptacions més esperades dels últims anys. L'assistenta, el thriller psicològic.
1: Va sonar lo que estàs
0: Se m'està
1: dient.
0: escoltant a mi, en
1: Bon
0: sèrio?
1: dia, bon dia, bon dia.
0: En sèrio, se m'està escoltant.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és de l'avanç informatiu Mollet al dia. Centenars de treballadors d'Alstom es manifesten pels carrers de Mollet reclamant un desbloqueig del seu conveni. Han fet una marxa lenta a peu des de l'empresa Santa Perpètua fins a l'Ajuntament de Mollet per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio. I nou episodi d'onada de calor a Mollet on les temperatures poden assolir en el dia d'avui els 37 graus. Per aquest motiu, novament, el bus urbà de Mollet és gratuït aquest dimecres. I l'amazona molletana Carla Onrubia és una de les seleccionades per la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació d'Hípica Espanyola per competir en el Campionat del Món de Doma Paralímpica que es disputarà aquest agost a Alemanya. I Mollet viurà la final del Mundial a Can Molà, amb una pantalla gegant. La final tindrà lloc a les 9 del vespre. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
3: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
4: El Despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: El ferro que té és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya. I vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em lio el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em lio també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt, perquè te pots fer totes les eines que tu vols, i aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses, i vam veure que ens enteníem, però brutal, mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tant bé junts, ens entenem tant corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
4: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear. L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller, i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que, o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
4: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
4: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xars.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest, s'han anat construint el taller des de zero.
4: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet sessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet, explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet, i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
3: puta. El soroll ja el fem nosaltres.
4: Correcte. I, clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
4: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per punteries d'aquestes. I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida.
3: I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar, vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Tio, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix d'una forma al metall.
5: Ja és, diguem, el ferro
3: la forma. Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: El refor, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
2: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
6: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no... No, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
3: Simbiosi.
6: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
3: Sí, comença des de un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es decideix... es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer no surt, una cosa més.
6: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
6: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. I he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
6: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
6: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
6: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir arreglants de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa, o sigui, bueno, com...
6: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
3: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa... Doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
6: Una rèplica d'aquesta eina.
3: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
6: canal.
3: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal. Doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que la forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar contents, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 2:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 15 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Centenars de treballadors d'Alstom es manifesten pels carrers de Mollet reclamant un desbloqueig del seu conveni. Han fet una marxa lenta a peu des de l'empresa fins a l'Ajuntament per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio. I nou episodi d'onada de calor a Mollet, on les temperatures poden assolir en el dia d'avui els 37 graus. Per aquest motiu, novament, el bus urbà de Mollet és gratuït aquest dimecres. I l'amazona molletana Carla Onrubia és una de les seleccionades per la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació d'Hípica Espanyola per competir en el Campionat del Món de Doma Paralímpica que es disputarà aquest agost a Alemanya. I Mollet viurà la final del Mundial a Can Molà amb una pantalla gegant. La final tindrà lloc a les 9 del vespre. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat aquest dimecres una nova jornada de mobilitzacions per reclamar avenços a la negociació del conveni col·lectiu. Coincidint amb la tercera de les 8 jornades de vaga convocades aquest mes de juliol, els treballadors han fet una marxa lenta des de les instal·lacions de l'empresa fins a l'Ajuntament de Mollet, on s'han reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio per exposar-li la situació i demanar-li suport de les administracions. La vaga comporta una aturada de 6 hores des de les 7:30 fins a 2:15 i forma part d'un calendari de mobilitzacions que continuarà la setmana vinent si no hi ha avenços en la negociació. Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, ha remarcat que la proposta de l'empresa continua sent insuficient. Ha explicat que dels 31 punts que la representació dels treballadors ha posat sobre la taula, la direcció només n'accepta 4. Entre les principals reivindicacions hi ha una revisió salarial vinculada a l'IPC, la recuperació de la reducció de jornada fins a les 32 hores setmanals, una paga extra i altres millores en les condicions laborals.
2: Lo que propone la dirección de la empresa es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Tenemos una plataforma de 31 puntos y donde la empresa nos ofrece solo 4. Entre los puntos más importantes está claro que para nosotros el incremento del IPC, nosotros hablamos de un incremento de un 5% más una cláusula de revisión salarial más un punto. En jornada también queremos una reducción de jornada anual de 32 horas, igual que teníamos hace 14 años, que teníamos 1.688. Queremos una paga extra y una serie de puntos más que tenemos en nuestra plataforma aprobada por toda la plantilla.
1: La representació sindical considera que la planta té prou càrrega de treball per assumir aquestes millores i rebutja els arguments de l'empresa, que atribueix la manca de beneficis a l'increment dels costos de producció. Oriol Casabella, secretari del Comitè d'Empresa i delegat sindical d'UGT, ha explicat que l'objectiu de la reunió amb l'Ajuntament de Mollet és traslladar les reivindicacions dels treballadors a les administracions públiques i demanar-los que els donin suport per desbloquejar el conflicte laboral i ajudar a acostar posicions amb la direcció de l'empresa.
3: El nostre objectiu d'aquestes manifestacions que estem fent, no, és visualitzar el conflicte que teníem dintre de l'empresa fora, amb totes les administracions i amb tots els ajuntaments, perquè ens ajudin a desbloquejar la situació davant de la nostra patronal o direcció d'Alstom, que està totalment bloquejat, no vol donar més que el que està donant, que són uns increments de mínims, no, i clar, jo crec que amb el recolzament de totes les administracions això farem possible el conveni.
1: La trobada amb el consistori arriba després que els representants dels treballadors també mantinguessin una reunió amb l'Ajuntament de Santa Perpètua en els darrers dies. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, Mario Pariente, ha advertit que si la situació continua encallada i no s'assoleix un acord en les pròximes setmanes, podria veure's compromès al lliurament de les 16 unitats de gran capacitat per rodalies que la planta fabrica per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que està previst entregar abans de final d'any.
2: Porque la empresa Alstom con el tema del problema de las rudalías, acordó con la Generalitat de una entrega de 16 unidades del Renfe Gran Capacidad, que es, ahí entran los rudalías. 16 unidades que se tienen que entregar a final de año. Si no hay una paz social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir, como trabajadores, porque nos interesa, queremos cumplir para diciembre. Pero para ello debemos de tener un convenio.
1: El representant sindical ha insistit que la plantilla vol complir amb aquest compromís, però considera imprescindible que abans es resolgui el conflicte laboral i es tanqui un conveni que respongui a les demandes dels treballadors. Actualment, la planta d'Alstom de Santa Perpètua dona feina a prop de 1.100 persones i, segons han explicat els sindicats, el 100% de la plantilla ha secundat la vaga. Les properes mobilitzacions seran els dies 21, 23, 28, 29 i 30 de juliol si les negociacions continuen sense avenços.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El Vallès Oriental i el Vallès Occidental es troben avui dimecres 15 de juliol en situació d'alerta pel calor intens en el marc d'un nou episodi de temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya. Les previsions indiquen que els termòmetres superaran els 35 graus amb una sensació d'aixafogor molt elevada durant les hores centrals del dia. Segons dades del Servei Meteorològic, Mollet viurà un episodi de canícula. Les temperatures més elevades s'han registrat a partir de les 10 del matí, quan els termòmetres han arribat als 32 graus, una mesura que ha anat en augment i ha assolit els 37 graus a la una d'aquest migdia. La resta de la tarda, la temperatura continuarà sent elevada entre els 32 i els 35 i serà ja entrada la nit, que començarà a baixar amb valors inferiors als 30. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla Procicat, demanant precaució, especialment entre les 12 i les 6 de la tarda. A Mollet, l'Ajuntament recorda que la ciutadania té a la seva disposició diversos refugis climàtics i també s'ha activat avui el servei de gratuïtat del bus urbà. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de la L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. I la portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Olari, ha restat importància als resultats del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que situa la formació com a quarta força al Parlament en unes hipotètiques eleccions catalanes. La regidora Carme Olari ha remarcat a Ràdio Mollet que les enquestes no s'han d'agafar com a resultats 100% verídics i ha assegurat que aquests sondejos són només una fotografia d'un moment concret. Tot i les previsions del CEO, Olari ha afirmat que confia que la paraula, el compromís i la manera que tenen de fer política acabin obtenint la confiança dels ciutadans, especialment de cara a les properes eleccions municipals.
4: Les enquestes poden parlar, però la realitat és el carrer de cada dia i és el dia que hi hagi aquestes votacions. Nosaltres estem convençuts que amb la paraula i amb la bona manera de fer el compromís coherent amb allò que dius i allò que fas, amb aquesta manera de fer política, de no només fer-la sempre a la contra, sinó fer-la a positiu, perquè tothom vol sentir que les coses que passen a la seva ciutat poden ser millorades per un partit polític, doncs aquesta és la manera de fer de Junts per Catalunya Mollet. Aleshores, bueno, n'anirem parlant, anirem veient que aniran sortint altres enquestes i podem anar-ho valorant, eh?
1: Segons l'enquesta, Junts per Catalunya patiria una forta davallada i podria perdre prop de la meitat de la seva representació al Parlament. De fet, Aliança Catalana es quedaria un de cada tres vots de Junts per Catalunya. Malgrat aquestes previsions, des de Junts a Mollet insisteixen que la confiança dels electors es guanya amb el treball diari, la proximitat i compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb el temps, parlant amb el meteoròleg Luis Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte a la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Martínez del carrer Diputació número 9.

0: i tres autocars han patit danys arran d'un incendi de vegetació declarat ahir dimarts a la tarda al carrer de Molí de Can Bassa de Mollet, molt a prop de la carretera C-17. Les flames s'originaven en una zona d'arbustos i acabaven arribant fins als vehicles que hi havia estacionats. L'avís d'emergència es registrava a les 2:27 minuts després que una persona alertés de la presència d'un foc que avançava ràpidament molt a prop dels autocars. La proximitat dels vehicles ha fet necessari actuar amb rapidesa per impedir que l'incendi es fes més gran. Fins al lloc s'hi han mobilitzat tres dotacions dels bombers de la Generalitat. Segons han informat a Ràdio Mollet, el foc ha afectat una superfície de 630 metres quadrats de vegetació. Tot i la intervenció dels equips d'emergència, les flames han arribat a tres autocars aparcats a tocar de la zona incendiada. L'Escola de Vall d'Andy celebra enguany el seu 25è aniversari, una fita molt especial que s'acompleix al novembre. El centre referent en el món del ball de saló i les danses en parella arriba aquest quart de segle després d'una trajectòria marcada per la passió, l'esforç i la fidelitat a les seves arrels. Els fundadors de l'escola, Isaac i Desiré, expliquen que el projecte va néixer gairebé per necessitat. Des dels 16 anys ballaven i buscaven una manera de poder mantenir el seu estil de vida vinculat a la competició i al ball. Amb aquesta idea van decidir apostar per obrir una acadèmia, van trobar un local cèntric i van iniciar una aventura que 25 anys després continua més viva que mai.
1: I vam començar a ballar junts amb 16 anys i bueno, vam començar a fer trajectòria bastant professional per als joves que érem, perquè de seguida vam començar a tenir resultats. I bueno, va haver-hi un punt de la nostra carrera que a vegades necessitàvem invertir més per viatjar a l'estranger, per rebre classes de professors internacionals, i ens vam trobar que necessitàvem generar ingressos perquè els nostres pares no hi arribaven a el que els nostres viatges i classes suposaven. Aleshores, bueno, la idea era, bueno, hem de buscar feina.
0: Els inicis, segons recorden, van ser intensos. L'Isaac ha explicat que els matins els dedicaven als assajos, les tardes a impartir classes i els caps de setmana els ocupaven les competicions.
2: Va ser la nostra carrera universitària d'aquestes, no d'una carrera universitària facileta, sinó de les xungues, de les que has d'estudiar moltíssim, no? Entrenàvem tots els matins des de les 9:30 del matí fins a la 1 del migdia, anàvem a dinar i tornàvem per la tarda a donar les nostres classes. Era dedicació dia a dia i tots els caps de setmana a competir i tot això.
0: Aquest ritme exigent afirmen que només va ser possible gràcies a la constància i també al suport incondicional de les seves famílies. Quan va obrir les portes l'escola, també van comptar amb la confiança dels alumnes que ja tenien, molts dels quals els van seguir en aquesta nova etapa. Amb els anys, Dandy ha anat creixent sense perdre l'essència que els ha caracteritzat des del primer dia, una aposta clara pel ball de saló i les danses en parella.
2: De ball en parella, com la que fem nosaltres, només estem nosaltres. Llavors vam decidir doncs, dedicar-nos a això i fer-ho bé, el que nosaltres sabem fer. I estem molt contents de portar 25 anys, d'haver sobreviscut a una pandèmia i de seguir aquí encara donant el servei.
0: Al llarg d'aquests 25 anys també han hagut de superar moments complicats. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia, quan l'escola va haver de mantenir les portes tancades durant 5 mesos. Malgrat les dificultats, van aconseguir tirar endavant i reprendre l'activitat per celebrar aquesta data, just aquest cap de setmana passat, i com és habitual, cada final de curs, Dandy va pujar als escenaris per mostrar al públic la feina feta realitzada durant aquest curs, però més enllà d'una simple exhibició de coreografies, l'espectacle està concebut com una història amb un fil conductor que ha permès al públic descobrir què passa més enllà de l'escenari, tot allò que sovint queda ocult darrere dels focus.
3: Mollet al dia, els esports.
0: Carla Honrubia continua sumant èxits a la seva carrera eqüestre. La molletana s'ha classificat pel Campionat del Món organitzat per la Federació Eqüestre Internacional que se celebra a Aachen, Alemanya, entre l'11 i el 23 d'agost. Els millors genets i amazones de tot el món es reuniran a la ciutat alemanya per disputar les disciplines de doma paralímpica, modalitat en què hi prendrà part Honrubia. Es tracta de l'esdeveniment més important del calendari mundial. Ha estat decisió de la Direcció Tècnica de Doma Paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola, que ha triat a Honrubia per representar Espanya. En declaracions a la nostra emissora, s'ha mostrat molt orgullosa de poder participar en el seu primer campionat mundial.
4: La veritat que no ens ho esperàvem perquè ha sigut un any complicat per nosaltres i tot s'acaba aconseguint. És un orgull, principalment, i és el meu primer campionat al món, aquesta cita tan important, perquè bueno, vaig ser nominada pel campionat del món del 2022, però no va ser possible perquè la FEI, que és la Federació Equestre Internacional, que s'encarrega de tot això dels campionats internacionals, doncs no tenia permès que una, doncs, un genet de 14 anys, que era l'edat que tenia en aquell moment, participés en aquestes cites.
0: Carla Honrubias s'ha guanyat totes les mirades després de gran actuació al concurs internacional de doma paralímpica celebrat a Ornago, Itàlia. Amb el seu company Valerio, la mulletana aconseguia la primera posició en les dues proves tècniques i una segona plaça en la prova d'estil lliure. Després d'aquesta actuació, Honrubias es prepara pel proper repte de representar Espanya a nivell mundial. Per fer-ho, explicat a Ràdio Mollet que muntarà el Valerio 3 cops a la setmana i la resta de dies es focalitzarà en la seva condició física.
4: Al llarg del que queda de juliol i al principi d'agost, doncs primerament, a part de que la meva entrenadora muntarà Valerio quan jo no pugui, també les seves respectives vacances, jo el muntaré 3 dies a la setmana i els dies que no vagi a entrenar a la hípica, doncs estaré a Mollet, doncs, anant al gimnàs, preparant-me jo també físicament.
0: Després d'aquesta actuació, en Rubi es prepara pel proper repte de representar Espanya a nivell mundial i, en aquest cas, representarà Espanya en doma paralímpica, junt també amb els altres genets, Félix Gómez de Madrid, Carmen López de Murcia i Iker Beitia de la Comunitat Valenciana. Posant la meta en un mes vista, Carla Honrubias s'ha mostrat molt il·lusionada amb el campionat per competir contra els millors genets del món.
4: La veritat que ho afronto amb moltes ganes, perquè és el meu primer campionat del món. I, bueno, competir amb els millors genets d'arreu del món, doncs per mi és un somni i que en l'agost es farà realitat. Així que estic molt il·lusionada.
0: Amb aquest campionat mundial, el somni de la mulletana de competir en els Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028 no queda tan lluny. En cas que tot l'equip espanyol quedés entre els primers 8 equips, així es classificarien directament pels Jocs Paralímpics. I els aficionats de la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge a la final del Mundial des del Parc de Can Olau. L'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisio, que abans que es disputés la semifinal entre Espanya i França, a través de les xarxes socials va anunciar que si la selecció espanyola aconseguia classificar-se per la final, el consistori habilitaria aquest espai. Aquest és l'àudio del vídeo que ha penjat l'alcaldessa a la xarxa social d'Instagram.
5: Molts m'ho heu demanat, i sí, si aquesta nit la selecció espanyola supera França i es classifica per a la final del Mundial, diumenge la viurem tots i totes juntes aquí, a Can Molar. Instal·larem una pantalla gegant de 9 metres perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir d'aquest gran esdeveniment en un ambient únic. Així que primer anem a Espanya aquesta nit i si hi ha classificació, diumenge us espero a tots i totes a Can Molar per viure la final com es mereix. Esperem tenir una gran nit i diumenge una gran festa del futbol a Mollet.
0: El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant de França a la semifinal disputada aquest dimarts. Can Molar es convertirà així en el punt de trobada dels seguidors de la selecció. No és la primera vegada que Mollet aposta per aquest format. De fet, l'estiu del 2024 ja hi va haver-hi una pantalla gegant per seguir la final de l'Eurocopa i que es va poder veure al pavelló municipal d'esports de Riera Seca. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. Centenars de treballadors d'Alstom es manifesten pels carrers de Mollet reclamant un desbloqueig del seu conveni. Han fet una marxa lenta des de Santa Perpètua fins a l'Ajuntament de Mollet. I nou episodi d'onada de calor. Les temperatures poden assolir en el dia d'avui els 37 graus. Carla Honrubias és una de les seleccionades per la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació d'Hípica Espanyola per competir en el Campionat del Món de Doma Paralímpica. i Mollet vivirà la final del Mundial a Can Molà amb una pantalla gegant. La final tindrà lloc a les 9 del vespre. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada de

0: doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlem, entre d'altres, d'aquest nou episodi de calor que sembla ser que potser n'haurem d'estar parlant sempre durant aquest estiu, perquè això no para, alguns dies de descans, després més onades de calor. Avui, dia fort, fet que provoca un altre cop doncs, aquestes mesures del Procicat, que entre d'altres l'Ajuntament decideix aquesta gratuïtat del bus urbà novament.
1: Sí, jo vull recordar la gratuïtat del bus, però també tota aquesta diferent xarxa, no?, de refugis climàtics, com pot ser l'Ajuntament, la biblioteca o els diferents equipaments, així com els espais d'aigua, perquè la gent vigili molt i es cuidi molt. La calor que fa és molt, molt, molt, molt gran, molt bèstia, i sobretot les persones més vulnerables, malalties, nens, gent gran, però també doncs, gent amb problemes de tensió baixa, etc. Vigilar, i sí, n'haurem d'anar parlant, perquè això no s'acaba avui, i que dèiem, primera, segona, tercera onada, és que una empalma amb l'altra, no? I per tant, gairebé estem tota l'estona així, cuidar-se tothom molt i prevenir-se de les maneres que siguin possibles.
0: D'altra banda, avui ha tingut lloc una marxa lenta dels treballadors d'Alstom des de l'empresa Santa Perpètua fins a les portes de l'Ajuntament de Mollet per reunir-se amb l'alcaldessa per demanar aquest suport administratiu de l'administració en un desbloqueig del conveni que estan negociant amb l'empresa i que diuen que només 4 dels 32 o 31 punts són els que se'ls accepta. No sé si heu pogut parlar també doncs, amb ells i què ens en podeu dir.
1: Sí, també hem pogut parlar amb alguns membres del comitè d'empresa que estaven aquí. Hi ha hagut un moment doncs, de pausa, i després han seguit amb les mobilitzacions i concentracions. Doncs efectivament és això, parlàvem en altres casos per la gent que ens escolti, de vegades doncs, aquí hi ha hagut concentracions, hi ha hagut mocions de suport en el ple amb temes de regulacions d'expedient on es fa fora a gent. Aquest no és el cas, no s'està acomiadant a gent, però tan important és mantenir lloc de treball com és fer-ho amb unes bones condicions. Ens explicaven doncs, que l'empresa els hi diu que els hi manté doncs, el conveni del sector, però és evident que no és el mateix Alstom que una petita empresa que pugui estar dins del sector. Per tant, ells continuaran demandant aquestes millores laborals. La defensa dels drets, quan parlem de la defensa dels drets, no és només mantenir drets laborals que hi ha, doncs,

0: grups i organitzacions polítiques com Vox i el PP que volen reduir, que volen anar desmuntant, sinó conquerir nous drets i millores al final de les persones que estan al capdavant produint i que estan al capdavant doncs, tirant endavant la producció, en aquest cas, de trens pel país.
1: Doncs veurem també com...
0: Per tant, des de la nostra part, que per acabar, sí. O sigui, tot el suport i esperar doncs, que les diferents mobilitzacions que han fet a Mollet, que han fet a Santa Perpètua, a Barcelona i també amb la conselleria, doncs puguin obtenir doncs, algun resultat en positiu.
1: Ara canviem de tema. Aquest proper dilluns té lloc el ple del mes de juliol, avançat així una setmaneta perquè tothom pugui anar-se'n de vacances uns dies abans de la festa major d'estiu. No sé si des del vostre partit presenteu alguna moció o com plantegeu aquest ple després de la Junta de Portaveus.
0: Doncs en aquest cas no hem presentat cap moció, sí que de cara al setembre ja n'estem preparant algunes i sí que davant d'una que ja presentada, que també valoràvem la seva presentació i estàvem parlant sobretot el que té a veure amb la climatització a les aules i els problemes de calor, no? Parlàvem al principi que hi ha les escoles i en general els centres educatius, doncs també el que estem fent és bueno, una miqueta a la que ha presentat Esquerra doncs algunes aportacions, algunes matisacions, fer veure també que des de Comuns s'ha arribat a acords amb el PSC, de fet en alguns temes de la moció algunes qüestions més concretes són acords de Comuns amb el PSC a nivell del govern, perquè és una realitat que estem dient no d'ara, sinó de fa molts estius, en els que cal aquesta inversió. Recordem que les inversions és una competència de la Generalitat de Catalunya, però, sens dubte, els ajuntaments també hem de fer els passos possibles en aquest sentit. El pla Mollet Educa ja contempla algunes mesures. Una d'elles és també fer més eficients les escoles. Són escoles que, en algunes d'elles, són molt, molt antigues, i per tant, doncs, els tancaments, les finestres, etc., hem de fer que siguin més eficients per contenir millor tant calor i fred. I a part d'això, és evident que ens cal, perquè és una realitat, cada vegada la calor ve abans, cada vegada ve més forta, i no podem entendre que els espais de treball doncs estiguin climatitzats i a les aules on hi ha infants i adolescents no ho estiguin, i per tant hem de mirar les mesures mica en mica, però sens dubte ha de ser amb la col·laboració d'altres administracions superiors per un tema de disponibilitat econòmica, evidentment, i de competència.
1: I hem vist que ja estan obertes o s'obren aquestes ajudes amb finançament, en aquest cas d'obres d'eficiència energètica en les cases, en els edificis, que sovint potser doncs, és un tema que la gent desconeix i podria, entre cometes, esgarrar per alguns diners que ajudarien a sufragar aquests costos.
0: Exactament. Són tres línies de subvenció per rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica. I també són en tres sentits. D'una banda, una subvenció en espècie, que és la que acaba ara el 27 de juliol, i les altres acaben a l'agost, que són per millores als habitatges unifamiliars, sinó habitatges propis d'un sol habitatge, o bé a edificis. I aquí sí que, doncs, moltes comunitats que s'acosten a dir què podem fer en el nostre edifici, o estem posant ascensor, podem optar una subvenció, o estem rehabilitant façanes, o estem fent finestres, o estem amb nou impuls de sistemes d'eficiència energètica, doncs que puguin millorar l'edifici i que des d'aquí doncs, hi ha doncs, aquest ajut econòmic que ajuda doncs, a que cada veí hagi d'aportar menys diners de la seva quota. No? Qualsevol informació jo vull explicar que l'ORE, l'Oficina de Rehabilitació Energètica, està a disponibilitat de totes les persones que tinguin dubtes, que ja ho poden fer per mail, per telèfon o bé demanant cita prèvia, i se'ls informarà de què poden i què no poden, també dels terminis, a què poden optar i què han de fer per fer-ho, perquè està clar que a vegades doncs, s'ha de portar molta documentació, però doncs, les persones que estan al capdavant d'aquesta oficina de rehabilitació energètica de Mollet doncs els hi donaran un cop de mà i, com deies, és una bona oportunitat doncs, per ajudar a sufragar aquest tema, aquestes despeses.
1: I d'altra banda, ahir Espanya es va classificar per la final del Mundial de Futbol i tot just unes hores abans l'alcaldessa anunciava doncs, que sí, es classificaven i que per tant així ha sigut. Aquest diumenge hi haurà pantalla gegant al parc de Can Mula.
0: Doncs sí, poca cosa més a afegir. Jo el que diria és, en primer lloc, no? El futbol és un element doncs, de diversió, que hi ha molts seguidors, fins i tot les persones com jo, que no ens agrada el futbol, doncs ahir vaig veure el partit, perquè al final doncs, això també fa comunitat una mica, fa festa i també doncs, ens aplega, no? És una excusa, una bona excusa per aplegar-nos amb amics i celebrar. Jo el que m'agradaria és fer una crida al civisme, no? I que malauradament l'últim Mundial en què va guanyar Espanya doncs vam haver de patir tots una sèrie d'actes vandàlics a Can Arimon. Tant de bo això no es repeteixi, tant de bo puguem fer una celebració sana, festiva, però respectuosa amb el que és de tots, no? Que és la nostra ciutat, que és l'espai públic, que són els equipaments. Per tant, celebrem-ho, mirem-ho a la pantalla gegant o cadascú on vulgui i després doncs, siguem una mica cívics.
1: I abans d'aquesta festa del futbol, aquí a Mollet tenim el Mollet Music Week, que hi va començar doncs, amb els més petits i continuarà doncs, avui amb Nena de Conte, Dorian i Ginestar fins divendres. No sé, en aquest cas, si tens algun d'aquests concerts, si aniràs a tots o hi ha algun que faci especial il·lusió assistir-hi.
0: Jo aniré tots. Aniré tots perquè sí, perquè em ve de gust. I dels tres, potser amb ser més cançons de Ginestar, Dorian m'agrada molt l'estil de música i home, Nena de Conte jo crec que és un clàssic, no?, de fa molt temps, aquells que vam veure Operació Triunfo en el seu dia, que Nena de Conte va ser la primera en ser expulsada, però que ha tingut doncs, una carrera fins al dia d'avui musical. L'altre dia recordava cançons, no?, amb les meves filles i, per tant, anirem a, doncs, això, a trobar-nos també amb la gent de Mollet i d'altres pobles que puguin venir, a fer també pinya i donar suport a les barres que porten doncs, totes les entitats que conformen la cultural i a fer doncs, aquesta mena de, algú deia, no? És la prèvia de Festa Major, doncs a fer-ho i a gaudir, sobretot, de la importància que això és accés a cultura, accés a música en directe, de forma gratuïta i, per tant, universal a tothom. I això és important, perquè quan parlem de pressupostos i de què destinem diners a una cosa o a una altra, està clar que hi ha elements fonamentals. Però la cultura no deixa de ser-ho i, per tant, és important també que tinguem aquesta visió d'accés a la cultura per part de tothom. Anar a un concert en directe, no molta gent, no tothom s'ho pot permetre. Per tant, tenim el luxe de poder anar xinutxant o caminant o en bus gratuït fins allà al parc de l'Estrada i gaudir doncs, d'aquests concerts gratuïtament i amb la nostra gent de la ciutat.
1: I si més no, després dels altres concerts que coneixerem d'aquí poc, no? D'aquí menys d'una setmana, crec que és el proper dimarts que es fa la presentació d'aquesta festa major d'estiu, també en tornarem a parlar aquí d'aquí una setmana. Abans també vull comentar doncs, l'altre un tema relacionat amb l'habitatge, no? I és que l'Ajuntament doncs, ha atorgat a Incasòl la llicència d'aquests de 100 pisos que s'han de fer doncs, al costat del parc dels Pinatons, Joan Ambròs i Lloret, un d'aquests carrers, i que, per tant, és un tema que no, fa molts anys que se'n parla, però, si més no, anem veient que a poc va avançant.
0: A poc va avançant, més a poc del que voldríem, també cal dir-ho, però està clar que donar una llicència i bueno, construir 100 habitatges no és una cosa que es pugui fer amb un obrir i tancar d'ulls, però ara estem molt contents, jo estic molt contenta d'haver pogut ja donar aquesta llicència i que la cosa comenci a marxar per tenir doncs, nous habitatges assequibles a la nostra ciutat, al barri de Can Borrell, molt necessaris, i per tant doncs, estarem molt atents i en contacte permanent amb l'Incasòl perquè això es desenvolupi de la millor manera i després doncs, poder esdevenir el sostre, no? Una llar pels mulletans i mulletanes.
1: I si més no amb aquesta necessitat, no? Amb aquesta emergència habitacional que tenim a hores d'ara aquí a la ciutat. Sí. Marina, fins aquí l'espai de portaveus municipals. Com he dit, de tot el que vagi succeint doncs, aquests dies, fem valoració també del Mollet Music Week. En parlem de tot plegat el proper dimecres. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. A reveure.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts al POU, el podcast on aprofundim en temes de ciència, salut, recerca i innovació amb els seus protagonistes. Avui parlarem de salut mental, adolescent i d'un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron que ha identificat alteracions cerebrals primerenques en adolescents amb trastorn límit de la personalitat, el conegut TLP. La recerca, feta amb tècniques avançades de neuroimatge, ajuda a entendre millor què passa al cervell en les primeres etapes d'aquest trastorn i podria obrir la porta a diagnòstics i intervencions més precoços. Per entendre què han descobert exactament i què implica tot plegat, avui ens acompanya Marc Ferrer, que és psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal del projecte i del grup de recerca en psiquiatria, salut mental i addiccions d'aquest centre hospitalari. Marc Ferrer, benvingut al POU, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar i per situar una mica els oients, què és exactament el trastorn límit de la personalitat?
1: El trastorn límit de la personalitat és un trastorn psicopatològic, jo diria que poc conegut, malgrat tothom li soni aquest nom. I és un trastorn d'alta complexitat i gravetat que afecta a qui ho pateix des de les primeres etapes de la vida, no des de la infància, encara que hi hagi algunes referències a que possiblement ja es pugui mostrar els primers símptomes en aquestes edats, però habitualment des de l'adolescència, i que es manté interferint en el funcionament de la persona, en totes les seves àrees, fins a l'edat adulta, al llarg de tota la vida. I té un impacte, doncs, això, com que és un problema relatiu a la personalitat, a la manera que té algú de sentir, de relacionar-se, d'actuar, doncs afecta totes el que en diem les àrees d'adaptació, a nivell familiar, a nivell afectiu, a nivell laboral, acadèmic, etc. És un trastorn amb un impacte greu en el funcionament psicosocial. Per no parlar que les fases més agudes, doncs, va associat a un risc important de suïcidi.
0: Perquè moltes vegades segurament es confon amb una adolescència complicada, amb canvis emocionals forts o amb problemes de conducta. Quins són els símptomes que acostumen a alertar els professionals i que diferencien d'això de l'adolescència complicada?
1: Clar, el trastorn límit de la personalitat, el TLP, per anar més ràpid, és un trastorn, doncs, que té uns símptomes que són clarament nuclears, no? I que són com l'eix del trastorn. I un dels més rellevants és el que anomenem la desregulació emocional o mala capacitat per regular les emocions negatives, que és el que aporta, doncs, a qui ho pateix, doncs, a les conductes autolesives, al conducte suïcida, l'abús de substàncies, és a dir, aquells mecanismes, aquelles conductes clarament destinades a apaivagar aquest malestar emocional que un no pot controlar, d'acord? Llavors, clar, aquí tenim, com tu comentes, un problema, no?, en quant a plantejar-nos un diagnòstic precoç, perquè aquesta desregulació emocional és relativament fisiològica, podríem dir, a l'adolescència. Clar, aquí, el que més enllà de lo conceptual, cal tenir en compte que estem parlant de que quan aquesta desregulació emocional nosaltres la considerem patològica a l'adolescència, és quan, a més, té un impacte amb el que comentava abans, amb el funcionament del subjecte. És a dir, en aquest cas, doncs, estem parlant d'adolescents que cauen en el rendiment acadèmic, que no van a escola, que no es relacionen amb els seus iguals, que tenen, doncs, conductes de risc, i que clarament, doncs, més enllà del que seria la pròpia desregulació emocional, hi ha unes conductes que, doncs, això, que interfereixen clarament amb la seva salut i amb el seu funcionament.
0: Durant anys s'ha estudiat sobretot en adults. Per què ara era important començar també a analitzar què passa ja en l'etapa adolescent?
1: Bueno, perquè com tots els trastorns psiquiàtrics, però podríem dir que en totes les malalties que tractem els metges, doncs com més aviat els diagnostiquis millor. Sobretot aquests trastorns que van lligats a, no m'atreveixo a dir cronicitat, però sí a una evolució llarga, no?, en el qual, doncs, la demora en el diagnòstic l'únic que fa és complicar les coses. Per tant, aquest objectiu comú, no?, que tenim els metges de fer un diagnòstic precoç, també s'aplica en aquest tipus de trastorns. I, per tant, doncs, aquest és l'objectiu.
0: De fet, una de les idees que destaqueu és que estudiar adolescents també permet veure el trastorn en una fase com més pura, entre cometes, abans que influeixin altres factors, això que us permet entendre millor vostès.
1: Clar, és a dir, el treballar amb gent jove normalment va associat a trastorns menys complexes, amb el que anomenem comorbilitat. És a dir, que quan tu pateixes un trastorn i el vas arrossegant al llarg de la teva vida, o intentes sobreviure en aquest trastorn, que és complicat sobreviure un trastorn com aquest, doncs a vegades per compensar desenvolupes ansietat, desenvolupes símptomes depressius, desenvolupes abús de substàncies, i tot plegat són factors que l'únic que fan és entorpir o ennegrir el pronòstic de qui pateix el trastorn límit. Clar, diagnosticar-ho aviat disminueix molt les possibilitats de trobar, malgrat la comorbilitat ja és elevada, no? Però no és tan elevada com la que trobem en adults i, per tant, és molt més tractable.
0: En la investigació, quan dieu que heu detectat alteracions cerebrals primerenques, de què estem parlant exactament?
1: Sí, a veure, nosaltres el que fem és això, comparar el funcionament de manera molt general. Busquem coses específiques, molt tècniques, però el que busquem és veure el funcionament o comparar el funcionament del cervell d'una persona que té o que compleix criteris per ser diagnosticat de TLP en relació a una persona que no. Llavors, ens trobem doncs amb unes diferències que són... són alteracions neurobiològiques que podrien ser potencialment associables a un trastorn límit de la personalitat. Això no vol dir que clarament el que trobem s'associï al trastorn límit de la personalitat. El que passa que com que aquestes troballes que hem vist en adolescents també s'havien, algunes d'elles ja s'havien descrit en adults amb trastorn límit de la personalitat, és a dir, amb adults que ja tenen el trastorn molt més consolidat, doncs això ens fa pensar que possiblement podríem estar davant d'uns potencials marcadors biològics del trastorn.
0: Ho heu estudiat també amb tècniques de neuroimatge i ressonància funcional. Perquè no estigui familiaritzat amb aquests conceptes, què permet veure exactament aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia, nosaltres en psiquiatria, la majoria de troballes de neuroimatge, quan nosaltres fem una ressonància magnètica estructural, és a dir, si mirem, analitzem l'estructura del cervell, normalment no hi trobem grans diferències amb l'estructura del cervell. Hi haurà algunes malalties, sobretot l'esquizofrènia, malalties clarament, diguéssim, lligades a un deteriorament, que al cap dels anys, rara vegada en edats tan tempranes, tan primerenques, al llarg dels anys trobaríem aquesta alteració estructural. Però el normal és no trobar alteracions en l'estructura, sí en el funcionament, val? Llavors, com diu la paraula, la ressonància magnètica funcional el que permet és analitzar el funcionament de determinades àrees del cervell. I això ho fem provocant, és a dir, fem que la persona faci determinades tasques que activin determinades àrees. I d'aquesta manera podem veure si aquestes àrees s'activen d'una manera adequada o a vegades també fins i tot ens fixem si es desactiven de manera adequada. Llavors, en base d'aquest patró de funcionament, analitzant aquest patró funcional, podem mirar doncs, això, si la persona doncs, el té alterat o no.
0: De fet, una de les zones on heu detectat diferències està relacionada amb la comprensió dels altres i la presa de perspectiva. Això pot ajudar també a entendre certes dificultats socials o emocionals associades a aquest trastorn?
1: Clar, aquest era l'objectiu. Una mica perquè, clar, el que tu comentaves abans, o parlàvem de la desregulació emocional, nosaltres, actualment, els models diagnòstics dels trastorns de personalitat revisen també, no?, la importància de la identitat, és a dir, del sentiment d'un mateix o la idea d'un mateix i de la relació que aquest mateix té amb els altres com un element molt rellevant del que seria la psicopatologia del trastorn. I, per tant, el que fèiem era veure si ja en aquestes edats primerenques hi trobàvem una alteració en aquest nivell.
0: Hi ha molt estigma encara, vostès s'ho troben, relacionats amb la salut mental o amb algun tipus concret de trastorn?
1: Sí, sens dubte, L'estigma és molt important. malauradament, i malgrat els esforços que tots plegats fem per disminuir-lo. Això és indubtable. I especialment amb trastorns com el TLP i d'altres, però especialment en el trastorn com el TLP. Per què succeeix això? Bueno, per moltes raons, però probablement també, i hem de fer una reflexió, perquè possiblement els tractaments que tenim avui en dia no aconsegueixen no tenen un impacte lo important que nosaltres voldríem que tingués, no? Ha millorat molt, evidentment, tenim avui en dia uns tractaments que fa relativament poc no teníem, que són molt específics i molt eficaços, però jo crec que encara estem molt lluny, no, d'aquesta eficàcia tan desitjada, i que probablement, clar, disminuiria molt l'estigma, en el sentit de que si a mi em diagnostiquen un trastorn que té un tractament molt adequat, doncs probablement això, no? Seria una variable que faria baixar l'estigma, mentre que si em diagnostiquen algo que va associat a una evolució tòrpida, doncs probablement això no ajudarà. Després, evidentment, hi ha les dificultats o la desinformació que la gent té de lo que realment és cada un dels trastorns, especialment el TLP. El TLP no estem parlant d'una mala persona, estem parlant d'una persona que té problemes amb la gestió de les seves emocions.
0: El projecte continua amb un seguiment dels mateixos adolescents al llarg del temps. Què espereu descobrir en les fases següents?
1: Bueno, si aquests marcadors biològics que et comentava abans, que jo deia potencials marcadors biològics, són marcadors biològics reals. I això com ho fem? Doncs veient si aquelles persones que tenien un trastorn límit de personalitat a l'adolescència i ara ja són adults, doncs continuen tinguent el trastorn límit de la personalitat i continuen tinguent aquella alteració neurobiològica, probablement, a diferència dels que no consoliden el trastorn en el temps, doncs probablement estaríem davant d'un marcador biològic. I aquesta és la clau. Els estudis de seguiment són la clau en la majoria de casos, és a dir, són els estudis més valuosos que podem tenir nosaltres per saber de la fisiopatologia de la causa i de l'evolució dels trastorns, però són molt difícils de fer, bàsicament perquè els pacients, doncs, evidentment, es perden entre un punt i un altre, entre una primera evolució i una segona, es perden i no sempre els podem reavaluar tots.
0: Hem parlat amb Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest estudi sobre alteracions cerebrals en adolescents amb trastorn límit de la personalitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al POU.
1: De res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Continguts en xarxa.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, a Lleida, arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
5: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
6: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
5: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
2: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
5: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
2: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
5: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
2: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
2: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
4: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
2: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
5: Aquest estiu comença la primera fase prèvia al simulacre per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
2: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
8: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
9: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes, i la sequera que portem tretocat i és que no plou.
8: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
9: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
8: A Calldetenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
2: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
10: Bon dia, una reunió que, com deia, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
2: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
11: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
2: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
12: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
13: Ha estat un cop molt dur per tothom és una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
12: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
6: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
14: Ell ha dit que la integració és positiva.
6: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
14: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
2: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
16: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
15: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
2: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
18: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
17: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
2: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
5: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
5: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,5%.
2: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
5: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
19: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
5: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
21: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
20: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
0: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme amb prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
1: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més en 6 mesos o tres o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
22: Els regidors Ambea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Ambea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
23: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia a tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
22: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys en 12 mesos de les eleccions municipals.
2: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Es podrà veure per primer cop oberta al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la Ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
25: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Ciutat. Qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer aquest nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
24: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
27: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
26: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
4: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
7: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
4: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara els esportistes del CAR de Sant Cugat als recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
8: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ho ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que ja han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus a les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
4: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia.

0: Fins al proper embaladits. Guau, guau!
1: Adéu, embaladits!
2: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, a Lleida, arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
5: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
6: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
5: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
5: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
5: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
4: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre.

0: l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
1: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
2: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
1: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
3: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
4: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent no es vol esperar-se a les instal·lacions, que estan sent molt, molt llargues de temps, i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
3: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
1: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
5: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
6: I es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
5: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
1: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
7: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
8: Notícies en xarxa.
1: El El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
9: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
8: Illa ha dit que la integració és positiva.
9: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
8: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
10: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
11: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
10: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària, estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina, ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
13: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
12: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
14: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
15: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
14: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
16: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
17: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
16: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
1: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
2: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
2: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
2: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
19: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
2: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
0: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
20: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
22: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
21: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
1: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
24: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
23: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
1: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
26: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
25: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
1: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
3: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
4: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
3: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
5: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit 2 campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
6: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
5: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
3: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecni hongarès i signa per 2 temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris del Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per 2 temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
1: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs també demanarem la compareixença aquí als estudis de Ràdio Mollet del nostre company en Joel Gascón perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Després, avui, sostindrem entrevista amb els emprenedors, l'Isaac i la Desiree, els emprenedors que ara fa 25 anys van muntar l'escola de ball d'Andy. Encara no ho han celebrat, és a dir, van fer allò una festa de fi de curs, però li estan donant voltes. Volen fer-ho allò, doncs, per dissabs, ens ho explicaran ara en la conversa que sostindrem amb tots dos, però ens han avançat això, que la celebració tal qual, doncs, encara no l'han feta. De fet, els 25 anys el celebren el pròxim mes de novembre. Després tindrem la darrera sessió del Magacinema. Estem fent allò referència a aquestes cites mítiques de cine i això ho fent de la mà d'una persona professional, entesa en el món audiovisual, com és en Felipe de la Cruz. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartirem amb la psicòloga Teresa Prades i que ens ha proposat de parlar de com superar les vacances en parella. Sí, perquè sembla ser que això, doncs, el període vacacional és una mica arriscat. Bé, tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles, comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en el dia d'avui?
1: Doncs destaquem, atenció, que ens trobem amb una altra onada de calor. Ja ho hem anat escoltant també doncs, aquí, el Luis Mi Pérez, que ha anat avisant, també els informatius generalistes, i per tant, doncs, des de les 12 fins a les 6 de la tarda, sobretot es demana extremar les precaucions. La Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla Procicat i, per tant, aquí al Vallès Oriental i també a l'Occidental ens trobem aquesta alerta per calor intensa amb temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya i que els termòmetres es poden superar tranquil·lament els 35 graus i es preveu doncs, cap a la una del migdia que pugui haver-hi 37 graus. És per això doncs, que quan hi ha activat el pla Procicat s'activa el servei de gratuïtat del bus urbà, una mesura doncs, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes i que ho estem dient molts cops, que gairebé doncs, ens hem passat molts dies amb aquesta gratuïtat i per tant doncs, després de dilluns i dimarts amb temperatures també elevades però potser una miqueta més suportables, avui aquesta gratuïtat que s'ha anunciat des de l'Ajuntament de Mollet.
0: Doncs sí, anem per la tercera onada, sembla que després ja es normalitza. Quines ganes tenim de viure la normalitat, la veritat. Bé, en tot cas que la gent en sàpiga això del bus urbà, que és gratuït i que paga la pena. Doncs anem a comentar una altra informació.
1: Sí, en aquest cas esportiva, i és que els aficionats de la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge a la final del Mundial des del parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisi abans de que es disputés la semifinal entre Espanya i França. A través de les xarxes socials va anunciar que si la selecció espanyola aconseguia classificar-se per la final, el consistori habilitaria aquest espai perquè la ciutadania pogués viure conjuntament la lluita pel títol. Aquest és l'àudio del vídeo que penja l'alcaldessa a la xarxa social d'Instagram.
2: Molts m'ho heu demanat, i sí, si aquesta nit la selecció espanyola supera França i es classifica per a la final del Mundial, diumenge la viurem tots i totes juntes aquí, a Can Mulà. Instal·larem una pantalla gegant de 9 metres perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir d'aquest gran esdeveniment en un ambient únic. Així que primer anem a Espanya aquesta nit i si hi ha classificació, diumenge us espero a tots i totes a Can Mulà per viure la final com es mereix. Esperem tenir una gran nit i diumenge una gran festa del futbol a Mollet.
1: El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant de França en la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Contra qui? Contra Argentina o Anglaterra, que disputen avui l'altra semifinal. Així doncs, Can Mulà es convertirà en aquest punt de trobada de seguidors de la selecció i no és la primera vegada que Mollet aposta per aquest format, i és que a l'estiu del 2024 l'Ajuntament ja va organitzar una retransmissió pública de la final de l'Eurocopa, en aquest cas amb una pantalla que es va instal·lar a la pista exterior del pavelló municipal d'esports a Riera Seca, o també els ja molt acostumats que estem a les finals de la Champions del Barça femení.
0: Argentina-Anglaterra, que és avui, crec, no?, el partit.
1: Avui a les 9 del vespre.
0: Qui t'agradaria a tu? Allò, quin
1: partit? Argentina.
0: Argentina, a veure si tenim aquesta final, l'Espanya-Argentina. Crec que hi ha molts seguidors que s'estimen més a aquest partit, que aquest enfrontament, que no pas contra Anglaterra. A veure, no? Veurem què passa aquesta nit. Molt bé, Joel, doncs moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, tindreu més informació, recordeu, a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia, amb reemissió a partir de les 8 del vespre i també amb l'Infopodcast, aquest podcast de només 3 minutets que els serveis informatius de Ràdio Mollet us faciliten tota la informació més destacada en aquest temps tan reduït. I ara que parlàvem allò d'una de calor, anem a sentir en Luis Mi Pérez, a veure què ens explica respecte a la previsió del temps per al dia d'avui. Bon dia, Luis Mi.
3: Bon dia, ens espera un dimecres de més calor que no pas ahir. De fet, hi haurà moltes comarques per sobre dels 35 graus i molt més a prop dels 40 que no pas aquests 35, sobretot el prelitoral barceloní, l'interior de Girona, el Pla de Bages i les comarques de Ponent. De fet, a Lleida passarem dels 41-42 graus en algun moment. Molta xafua aquest matí a la costa, però ja a partir d'aquest migdia i tarda el que farà és més vent, molt sec. Atenció a aquestes ràfegues de vent més destacables, sobretot a la serralada transversal, també al Pirineu, amb alguns núvols que aniran traient el nas, que acabaran deixant alguna gota despistada o alguna tempesta seca, bàsicament amb aquestes ventades destacables, més probables al llarg d'aquesta tarda. Sempre molt poca aigua i sí una situació perillosa pel que fa al risc d'incendi. N'estem pendents a la xarxa.
2: posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les Piles, els nostres convidats són la Desirée i l'Isaac, o l'Isaac i la Desirée, perquè tanto monta, monta tanto, crec jo. De fet, fa 25 anys que van muntar una escola de ball. Ells són ballarins, de fet, va néixer d'aquí. I volem parlar, doncs, això d'aquests 25 anys de l'escola d'Andy, que es diu molt ràpid, però que de ben segur que ells ens explicaran doncs, situacions que han viscut al llarg d'aquests 25 anys. Benvinguda, Desirée. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I també bon dia, l'Isaac.
2: Bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, molt
0: sí?
2: bé.
0: Anem a... Súper?
1: Súper.
0: Espera, ara. Crec que ara sí que escoltem bé a la Desirée, que la sentíem molt de fons. Escolteu una cosa. 25 anys que, quan heu arribat, l'Isaac em comentava, bé, de fet, la data oficial serà el mes de novembre.
2: Uh-huh. Exacte. Sí, vam inaugurar el novembre, sí, sí.
0: I expliqueu... vosaltres, doncs, abans de crear l'escola, doncs ballàveu, no? Expliqueu
1: sí,
0: una miqueta com va néixer això.
1: Sí, vam començar a ballar junts amb 16 anys i, bueno, vam començar a fer trajectòria bastant professional per als joves que érem, perquè de seguida vam començar a tenir resultats. I, bueno, va haver-hi un punt de la nostra carrera que cada vegada necessitàvem invertir més per viatjar a l'estranger, per rebre classes de professors internacionals, i ens vam trobar que necessitàvem generar perquè els ingressos, perquè els nostres pares no hi arribaven a el que els nostres viatges i classes suposaven. Aleshores, bueno, la idea era, bueno, hem de buscar feina. I dèiem, on trobem feina nosaltres, amb l'edat que tenim? Bueno, això ja havien passat 4 o 5 anys dels nostres començaments, dels nostres inicis, i vam dir, quina feina ens donaran, que puguem viatjar, que tinguem flexibilitat horària. I bueno, el pare de l'Isaac, el Ferran, doncs, tenia experiència donant classes de ball, i bueno, el meu pare, que també és molt xapalante, ens vam dir la manta al cap, i bueno, vam trobar un local, i vam dir, mira, pues, tirem endavant amb una escola, que sou joves, però potser us dona flexibilitat per viatjar perquè allò és vostre i a la vegada us dona un rendiment que us pugui permetre mantenir la vostra carrera.
0: És a dir, que va ser la vostra pròpia carrera professional la que us va dur a muntar una escola de ball
2: exacte,
0: a la ciutat.
2: Exacte, sí, realment va ser més per necessitat que una altra cosa, perquè al final, com ha dit ella, doncs necessitàvem trobar ingressos i l'única feina que ens donava la llibertat per poder moure'ns era aquesta, no? Llavors, al final, doncs, vam decidir muntar la nostra escola de ball aquí a Mollet.
0: I com canvia la vida? En el sentit de, clar, una cosa és que tu et dediquis, no?, gairebé professionalment, com deia la Desirée, no?, al tema del ball, i de cop i volta hagis de compaginar-ho també com a empresària.
1: A veure, som nosaltres... empresaris per accident.
2: Exacte, per accident i per obligació. Va ser la nostra carrera universitària d'aquestes, no d'una carrera universitària facileta, sinó de les xungues, de les que has d'estudiar moltíssim, no? Entrenàvem tots els matins des de les 9:30 del matí fins a la 1 del migdia, anàvem a dinar i tornàvem per la tarda a donar les nostres classes. Era dedicació dia a dia i tots els caps de setmana a competir i tot això. La veritat és que érem joves, 17-18 anys, i... Sí, no?
0: Una miqueta més, una miqueta més.
1: No, l'escola teníem ja els 20.
2: 20, vale, bueno, 20.
0: Éreu joves.
1: El que passa que és veritat que aquest ritme que diu ell sí que el portàvem ja des dels 17 o 18, vale? Perquè havíem intentat donar algunes classes i tal, i sí que el ritme era entreno pel matí i per les tardes sempre teníem lliu de classes. Amb l'escola va ser els 20. Però també s'ha de dir que vam tenir uns pares molt canyeros i que ens van ajudar moltíssim, si no, amb 20 anys, i quan viatjàvem, que a vegades estàvem doncs, 4 dies fora, qui estava ja al peu del canó era el seu pare, i bueno, els seus pares i els meus pares. Aleshores, en realitat, gràcies a ells, des de tan joves vam aconseguir mantenir-ho.
0: Què va ser el més complicat? Perquè, clar, trobar local, no? No sé si ja projectàveu allò una cosa de futur, de dir, doncs, ara agafem un espai més petit, ja veurem com evoluciona.
2: La veritat és
0: si
2: que...
0: ja us vau llançar directament a la
1: el que
0: piscina.
1: Passa és que la nostra activitat no permet un local petit, perquè necessitem pistes de pavelló de bàsquet.
2: I en aquell, sí, en aquell moment, a més, en aquell moment nosaltres buscàvem un espai també on poder entrenar el nostre ball, no? Llavors, en el nostre cap teníem, necessitem un espai on capiguen les nostres coreografies. Aquesta era allò. Llavors, tots els locals que vam anar mirant estaven pensats només en que ella i jo, Desiré, jo poguéssim entrenar.
1: Necessitàvem sobretot un espai diàfan.
0: Ara hi ha una crisi amb el tema habitacional. Jo no sé si quan vosaltres vau mirar de trobar un local amb aquestes dimensions, com estava el tema, si va ser dificultós, entenc jo, no? O no?
2: No ho recordo, la veritat.
1: Va ser el meu pare,
2: que
1: ho va trobar a casualitat, del boca a boca, i ho van a veure, i de seguida ens va trucar: escolteu, nois, he trobat un local preciós al centre, que té un potencial molt gran i tal, i vam anar i de seguida ens vam enamorar de les possibilitats. De fet, és un edifici emblemàtic i molt a prop del centre i és fantàstic. L'únic, el tema d'aparcament és més complicat, però...
0: Bé, això a tota la ciutat, jo diria, no? Complicat. I a totes les ciutats, sí. És molt difícil el tema de l'aparcament. Sí, ens hem d'habituar, han de millorar els transports públics i llavors habituar-nos més, no?, a fer ús del transport públic. Deia jo que com us va canviar la vida el fet de ser, doncs, dedicar-vos professionalment, no?, al tema de ball, i de cop i volta passar a ser empresaris. No sé què és el que recordeu, més enllà de trobar el local, de moment s'allò de dir, escolta'm, l'hem d'adequar ara, doncs, abans d'obrir s'ha espatllat, no?, que no ens ve l'electricista, que resulta que... no?
2: A veure, com ha de dir, els primers anys vam tenir els nostres pares a les esquenes i realment nosaltres al principi anàvem a l'escola, entrenàvem, donàvem classes i pràcticament la resta...
1: La gestió d'industrials, de professionals...
2: El
1: meu pare tenia experiència
2: el seu pare,
1: i alumnes
0: vau tenir, allò de seguida, la gent allò al boca a orella, allò de dir, escolta'm, aquesta parella que està despuntant...
1: De cantera ara... portàvem...
2: Teníem alguns alumnes, sí, perquè donàvem classes a Barcelona, sí. Donàvem classes a Sant Fost, a Martorelles, sí. I llavors alguns d'aquests alumnes doncs, ja van seguir-nos i ja van venir nosaltres cap a Mollet. I llavors després doncs, ja va ser fer publicitat i una mica el boca a boca que va començar...
1: També era algun de l'època del Ball de Saló. Uh-huh. Vale, en aquella època hi havia molt ball de saló, aleshores de seguida vam començar a tenir feina perquè bueno, la gent volia un ball de saló de qualitat, de que en 3 mesos sapiguessin ballar, i evidentment nosaltres teníem experiència i érem professionals d'això.
0: Ara quan diu això la de Cire, estic pensant la quantitat de parelles igual abans de casar-se que hauran passat per Dandy per dir, escolta'm...
2: Unes quantes, sí.
1: Sí, també sí. El tema nuvis és un tema que tira molt, que volen fer. I ara cada vegada està com més,
0: sí,
1: més de moda.
0: Sí, que es fa,
1: no?
0: Fins i tot hi ha una coreografia,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No?
1: I ara ho fem, total.
0: Expliqueu quina és l'oferta, com ha anat evolucionant això que dèiem en aquells moments als balls de saló. Ara potser doncs, hi ha altres tendències. No sé si ha estat fàcil, no?, anar incorporant noves disciplines.
2: A veure, t'he de dir que nosaltres hem intentat sempre mantenir les nostres arrels i el nostre estil, i jo crec que les seguim mantenint-lo. Hem fet poques variacions, poques incorporacions. És més, va haver-hi una època en què fèiem moltes més coses i vam decidir encara reduir-les més i especialitzar-nos més en el que nosaltres som especialistes. Nosaltres som especialistes en ball en parella, especialment en balls de saló, tant sigui a nivell competitiu com a nivell social, i això és el que nosaltres fem. Va haver-hi una època que fèiem també ballet i fèiem hip-hop i tal, però ja hi ha acadèmies a Mollet que fan molt bé les danses urbanes, exacte, i ho fan molt bé, i dansa clàssica. Llavors, de ball en parella, com la que fem nosaltres, només estem nosaltres. Llavors vam decidir doncs, dedicar-nos a això i fer-ho bé, el que nosaltres sabem fer. I estem molt contents de portar 25 anys, d'haver sobreviscut a una pandèmia i de seguir aquí encara donant el servei.
1: Però...
0: Aquesta va ser l'etapa més dura, la de la pandèmia?
1: Sí, sens dubte.
0: Sí, sens dubte jo...
1: sí, ens van obligar a baixar persiana i buscant la vida per sobreviure.
2: Vam estar un any.
1: Va ser complicat.
2: Quasi un any i un any i pico, 4 mesos o 5 mesos completament tancats.
1: Vam tenir uns propietaris comprensius també amb la situació, que ens van ajudar i s'ha d'agrair. I, però, bueno, va ser molt complicat.
0: Clar, a més, ara estava pensant, ara que l'Isaac ens estava dient no, ens vam especialitzar en el nostre, no?, que és el ball en parella. Clar, era més complicat, no?, el tema de...
1: Sí, pel contacte.
0: Pel contacte.
2: Per sort va haver-hi una part que sí que la vam poder començar a fer relativament abans, que va ser el que és el ball esportiu, que al ser un esport federat, doncs a partir d'aquell moment, quan els governs van començar a deixar practicar esport federat, sempre que la gent tingués llicència federativa, etc etc, doncs això ho vam començar a fer a través del nostre club de ball esportiu. Llavors tota la gent que competia podia venir a entrenar, podien seguir, poder tornar a començar a fer els entrenaments, etc etc.
1: Però
2: el ball social va trigar molt. El ball social va trigar molt, i en el moment en què ens el van tornar a deixar fer, hi havia molta gent que venia amb por i que hi havia gent que no volia venir perquè encara no estava segura. Llavors això va costar arrencar.
1: Sí, bueno, és important dir que a vegades la gent ens té com a molt professionals, i ho som dintre qui vulgui un gran ball professional, però que també fem ball social per si encara no ha donat un pas, que ens diu que jo soy muy torpe, que jo no en sé, que jo trepitjo, que no pateixis, que aquí fem ball per tots els nivells.
3: A més, recordo això, que vau obrir jo també aquesta sala, no?, per fer, doncs, oberta allò a la gent que volgués, no?
2: Aquesta era la nostra idea principal. Nosaltres ens encanta ballar, ens encanta ensenyar, i ensenyem a ballar a tothom, a qui vulgui competir i vulgui ser un gran ballarí i un gran professional, li podem donar aquest servei, però el que vulgui venir només a ballar per passar-s'ho bé i aprendre una mica de xa-xa-xa, quatre passos per ballar a la festa major, també.
3: Per dedicar-se professionalment, evidentment, doncs han de començar ben petits, suposo que és la recomanació, no?
1: No et pensis, jo vaig començar amb 15 anys a dedicar-me a aquest món, venia d'una formació de dansa prèvia, però no té per què, a part, és difícil que la gent vingui amb la idea de professionalitzar-se, ¿vale? És algú que s'esdevé, tenim molta canalla de que comencen amb 3-4 anyets i estan uns anyets, després ho deixen, o després continuen, i de fet tenim grans ballarins que participen en musicals, tenim l'Iñaki que està al musical de Fama, que ara està de tour per Mamma Mia, és a dir, hem aconseguit formar grans ballarins que després han continuat la seva carrera, però no, de fet tenim, ja et dic, canalla superpetita que comença. Tenim la sort de que tinguem molts nens, a part de nens, i clar, els nens criden a nens, i d'això estem superorgullosos, i de que cada vegada més les famílies animin a que els seus fills ballin. En terme masculí, vull dir.
3: És que, de fet, jo crec que hi ha metges que ho recomanen també com a disciplina esportiva, allò de dir, escolta'm, estar en moviment no és només sortir a córrer, sinó que ballar és un molt bon exercici per petits i per grans.
2: Per tothom. Per tothom. I a més és una disciplina molt completa, perquè realment fa servir molts músculs de tot el cos, que hi ha altres disciplines com es centren a l'esforç físic en uns grups musculars, o en les cames, o en els braços. Nosaltres movem tot el cos, i a més també t'ajuda molt a treballar part coordinativa, escoltar la música, treballar en equip, perquè es fa parella, recordar coreografies. Llavors, és molt complet per qualsevol persona que tingui ganes de fer exercici, de millorar la seva coordinació, la força, l'elasticitat, etcètera, etcètera.
1: Socialitzar, fer amics.
3: I
1: importantíssim.
3: Tant. Escolteu una cosa, ara mirant enrere, 25 anys, no es fa una mica de vertigen? O una mica allò de dir, escolta'm, doncs, que bé que ho hem fet, no? Ho hem aconseguit, estem aquí, al peu del canó. Crec que era aquest passat cap de setmana, crec que l'Isa que ens comentava, hem fet la festa allà de fi de curs. Dels 25 ja ens parlareu, perquè crec que l'heu retardat, allò, alguna cosa voleu fer?
1: Sí, volem preparar una festa, el que passa que, bueno, afortunadament tenim molta feina amb el ball esportiu, amb les competicions, campionats, l'Isaac també està en un programa de televisió a Costa Rica, que se'n va 3 mesos, aleshores se'ns ve molta feina a sobre i a vegades se'ns tira el calendari per molta previsió que tinguis. Per tant, sí, tenim pendent fer la gran festa, però encara l'estem ubicant al calendari perquè realment és complicadíssim. Però sí, fa vertigen, eh?
3: Fa vertigen, no? Allò de dir, escolta'm, no?
1: No són ni 10 ni 15, són 25.
3: 5, sí, sí.
2: Sí, aquell parquet té 25 anys de ratllades.
1: És magnífic.
2: Es veia de meravella en aquell parquet.
3: Quin nombre d'alumnat haurà passat allò per l'escola d'Andy?
1: Uau.
2: No t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir.
1: El que sí que podem dir que ens ha vingut gent d'arreu d'Espanya i podríem dir del món.
3: Sí?
1: Ens han vingut parelles, sí. De Mèxic, de Costa Rica, de Xile, de Bèlgica, de França, d'Anglaterra.
3: Explica'ns això de Costa Rica, Isaac. No ens quedarem amb les ganes.
2: A veure, hem tingut la sort, com ha dit la Desiree, que en tenim alumnes per tot el món. I estem, ho hem donat i seguim donant classes a molta gent que competeix i que es forma arreu del món. I uns dels nostres alumnes, que són de Mèxic, nosaltres anem regularment a Mèxic també a donar classes, ells eren ballarins d'un programa, d'un format de ball que potser coneixeu, que es diu Dancing with the Stars, ballar amb les estrelles, o com sigui la traducció, que es feia a Costa Rica, i ells eren ballarins que ballaven amb els famosos. Llavors, en un d'aquests viatges de donar classes, a mi m'han dit, escolta'm, Isaac, jo estem aquí fent el programa, vine aquí a entrenar-nos, perquè a Mèxic no pots anar, no estem a Mèxic, vine aquí a Costa Rica i entrenem aquí. Llavors, doncs, em vaig anar a Costa Rica en lloc d'anar-me a Mèxic i els vaig estar entrenant allà. Llavors, allà, arrel d'això, vaig conèixer la producció del canal, la producció del programa, em van invitar a formar part del programa com a jurat invitat en una de les gales, i els hi va agradar. Els hi va agradar el que vaig dir, com ho vaig dir, com era. Llavors vam començar a estar en contacte. Em van invitar a formar part del programa de manera estable. I allà estic, ja anem per la tercera temporada.
3: Escolta'm, Isaac, haurem d'anomenar jo Mollata, que porta el nom de la ciutat més enllà de les fronteres.
2: Exacte.
3: No sabíem aquesta faceta. Molt bé,
2: he après molt. Als 43 anys he començat a aprendre sobre tele i sobre aquestes coses que no tenia ni idea, i la veritat és que m'ho passo molt bé, és molt divertit.
3: Però, pots incorporar igual alguna cosa a l'escola?
2: Sí, i tant. I si veies Visió o Ràdio Mèdia, te'n volen fitxar, jo encantat també.
3: Molt bé, molt bé. Doncs ja en parlarem. Escolteu una cosa, estem parlant dels 25 anys, dèieu que encara que teniu pensat de fer una celebració, no sé si més enllà de les persones que formen part de Dandy o han format part de Dandy, si també a nivell de ciutat, si us plantegeu una cosa allò de dir, escolta'm, perquè clar...
1: Realment
3: també
1: no li hem donat forma. No li hem donat forma encara. Tenim diverses idees. Una de les idees era això, fer participar la ciutat de Mollet, perquè... Som un emblema, hi ha molta gent que se'n recorda de nosaltres, però encara no li hem acabat de donar forma.
2: Bueno, de fet, un dels motius dels per què hem també posposat una mica aquesta festa és perquè també volem fer partícip no només a la ciutat, sinó molta gent de la que ha passat per l'escola aquests 25 anys. Gent que ha aconseguit grans resultats, gent que ha estat molts anys a l'escola com a alumne,

0: però
1: podràs
0: millor...
1: estar allò gestionant sense haver de fer...
0: Això clar. Sí, passar de tant en tant amb el bastó
1: i
0: comprovar com funciona l'escola no estaria malament,
1: no estaria pas malament. En tot cas, moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Felicitats per aquests 25 anys.
0: Gràcies.
1: En tornarem a parlar, perquè volem parlar jo d'aquesta celebració, com la fareu, i doncs que vagi molt bé per Costa Rica. Ara,
0: moltes
1: a veure
0: gràcies,
1: si allò a través del canal internacional podem veure aquesta...
2: Oh,
1: sí, es pot veure. Sí.
0: Mira, com que és un format amb propietat, té bloqueig de regió. Llavors, el programa, tant a les xarxes socials, perquè hi ha un canal de YouTube on tenen penjat tots els programes de les últimes temporades i tot, el que passa és que, a no ser que tinguis una VPN, des d'aquí té bloqueig, llavors no es veuen. No
1: llàstima,
0: es veuen,
1: llàstima.
0: Però, bueno, hi ha maneres de poder-ho veure.
1: Investigarem. Isaac, decidim. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes
1: i, com
2: gràcies,
1: dèiem, felicitats. Adéu-siau.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Aquest any, en la secció del Megacinema, que compartim, ho hem dit allò en començar, amb una persona entesa, un professional de l'audiovisual, com és en Felipe de la Cruz, estem parlant allò d'aquestes cites mítiques que ens aporta la gran pantalla. Molt bon dia, Felipe.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per tot això que dius de mi.
0: Escolta'm una cosa, jo crec que avui vols fer un reconeixement sobretot als dobladors, no?
1: Sí, però el deixem pel final. No als dobladors, a tots els dobladors, perquè van començar... Bueno, aquesta secció una mica... Bueno, la secció és Megacine.
0: Sí, Megacine, sí, sí.
1: És habitual, però clar, cada temporada, cada estiu canviem de tema.
0: Sí.
1: Però el tema va sortir, no sé si recordes, arran de que l'últim programa que vam fer del... Com es deia?
0: El Tast.
1: El Tast, això. Del Tast vam dir que parlaríem dels... Bueno, l'últim programa volíem parlar dels... Però clar, només tenien un quart d'hora i no s'ha donat temps als homes. I vam dir, doncs fem una cosa, fem... Un
0: espai més gran, sí.
1: Sobre frases del cinema. I aprofitem també per parlar de les dobladores que ens les vam deixar. Llavors, però aquestes les deixarem pel final per tancar una mica aquest parèntesi que hem fet al mig entre dobladors i dobladores, doncs, les cites de cinema, no?
0: A mi aquelles... em fa por, perquè jo ja veig tot el llistat de detalls de veu que n'ha preparat el Felipe i dic, bueno, hem de posar allò...
1: I els que falten, eh?
0: I els que falten.
1: I els que falten, que no vegis tu la dels que he hagut de descartar, perquè després, clar, moltes vegades dius, aquí estimes més
0: cap a home. Hem destacat allò, Casablanca, El Padrino...
1: Sí, com a grans pel·lícules fonts de cites, sí. Però també hem destacat, per exemple... Bueno, destacat, a veure...
0: Es van quedar... No?
1: Sí, les frases aquestes una mica mítiques, però es van quedar una mica també en el tinter amb dues frases del Padrino que m'agradaria ficar avui,
0: sí.
1: I sentir avui. I després també hi ha una... Com es diu ara? Una... Bueno, vam parlar també de les frases que repetim

0: veían, ¿no? En las películas, ¿no? Y era aquello de, yo estoy de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la fuerza te acompaña.
1: Sí, sí, sí.
0: Que en allá surt un munt de vegades, ¿no? Digo, ¿tú qué fas? Digo, no, faig una película. ¿Y qué, de qué va? No, bueno, expliques de qué vas. ¿Y qué, tú qué fas? ¿Qué dius? Que la fuerza te acompaña. Bueno, ya, pero ¿qué dius? Que la fuerza te acompaña. Porque ya
1: actúas... I perquè no has posat infantils, perquè si no, amb Toy Story ja hi has dit allò, sí, hasta el cielo, hasta l'infinito i más allá.
0: Más allá. Era una de les que ha quedat una mica de tinte, però clar, havia d'escollir, bueno, escollir segons les meves preferències personals, ho sento, les que volia nosaltres. Però bé, llavors, anem a reprendre una mica el tema del Padrino.
1: Bueno, del si Forrest no... Gump també vas triar, no? Sí.
0: No,
1: no has posat? No. Anem a recuperar Padrino, va. Vinga.
0: Es van quedar amb els Caneloni.
1: Ah,
0: llavors,
1: sí,
0: no sé si podem sentir el que deien al Padrino 1,
1: sí, però
0: hi ha tres parts.
2: No te olvides de los Caneloni.
3: Sí, sí. Tira eso. Trae los Caneloni.
0: Bé, situem-nos.
1: Caneloni, els Caneloni.
0: No, Caneloni, situem-nos. D'entrada és un dels, bueno, dels mans dreta del Padrino, que ha de fer una feina, no direm quina. Després ja sabem quina és. Llavors, quan surt de casa, la Berna li diu els Caneloni. I llavors, quan fan la feina, un li diu tira eso,
1: sí, eh?
0: No sabem què, bueno, com a mínim per al diàleg, i diu trae los Caneloni, perquè els tenia dins del cotxe, no? Bé, aquí volia fer una... Si ara parlem també dels dobladors, però em devien de parlar dels traductors. En aquest cas, malauradament, no de forma positiva, perquè, a veure, aquí a Espanya es fa molt bona, molt bon doblatge, jo crec que és el país on el millor del món, on... per qüestions històriques i a pesar de, no? Perquè hem de recordar que aquí el doblatge va néixer arran de, sobretot en el temps del franquisme,
1: no,
0: no és que, és que és el temps del franquisme, ja existia, però al temps del franquisme, el Franco va decidir, o qui fos en aquell moment, que no es podien projectar pel·lícules en versió original. Solució, doblar-les totes. Mm. Clar, això et dona també un bagatge, és a dir, d'experiència principalment, que ha fet que Espanya penso que sigui el país on millor es doblen les pel·lícules. De fet, jo he vist a vegades pel·lícules doblades altres idiomes i que són horribles. No. Unes d'elles són en francès, per exemple, o inclús en anglès. Quan he vist coses doblades en aquests idiomes, que són els que entenc, dius, això és horrible. No és per una qüestió de que si ho entenc o no ho entenc, que entenc el que diuen, sinó és per una qüestió, de, per exemple, de sincronia de les
1: sí,
0: doblades.
1: Clar,
0: no?
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Tot això és una feina prèvia que s'ha de fer i la fan entre altres traductors i ajustadors de diàlegs, no? Per doblatge. Què passa? Que a vegades penso que no són del tot acertats, tot i aquesta excusa. Per què? Perquè anem a sentir una mica a la versió original i fixem-nos en els Caneloni famosos.
1: A veure.
4: Don't forget the cannoli!
5: Yeah. Leave the gun. Take the cannoli.
1: Don't forget the cannoli.
0: De cannoli, no de caneloni. És a dir, els cannoli és una cosa i les caneloni són unes altres. Llavors, jo quan veia la pel·lícula, la versió original, la versió doblada, deia, però aquest home em va amunt i avall amb uns canelons. Però si això s'ha de refrigerar. Clar, és carn.
1: Sí.
0: Però clar, no és carn, és un pastís, són unes postres. Són... De fet, els cannoli i els caneloni, la forma és la mateixa. És pasta...
1: Sí.
0: Està enrotllada
1: sí,
0: sobre...
1: Sí, enroló, no?
0: Clar, però, per cert, que jo no sabia que eren els canoli, fes que un dia vaig descobrir un lloc que venen canoli. Saps on?
1: A
0: Terrassa, al costat del cinema de Terrassa, dels cinemes
1: sí,
0: que hi ha allà. Bueno, no sé si us situeu, però
1: sí,
0: hi ha els cinemes. Doncs en aquella mega plaça que hi ha, que està tot ple de xiringuitos, a l'altra punta, per allà no sé qui hi ha, on ja comencen la part d'edificis de l'altra banda de la plaça, hi ha una botigueta, una parada, que tenen canoli.
1: Uh-huh.
0: I els tenen grossos i petits. Ho dic perquè si voleu tastar-los, que són molt bons per cert, aneu allà, podeu agafar uns canoli de la mida d'un caneló,
1: uh-huh,
0: o podeu agafar uns canoli que ja són
1: més,
0: més tipus cigarreta, bueno, cigarreta, un tipus puro, una mica gruixudets, però no tan, o sigui, més gruixudets que una cigarreta, però...
1: Les
0: no sé
1: pastes de te.
0: I li diu, clar, uh-huh, i llavors vaig a buscar què és això dels canoli, no sé, es veu que són unes postres típiques italianes. I aquest bon home, aquest mafiós portava cannoli, no canaloni.
1: No canaloni.
0: És perquè dius, home, la segona part, que no sé si t'has adonat, diu, lift the gun, no?
1: Uh-huh.
0: Deixa la pistola, deixa l'arma.
1: Sí.
0: Llavors, clar, deixa l'arma, tira eso, és el que dèiem abans. I aquí, clar, podem discutir, perquè clar, en cannoli, canaloni, dius, home, que més estàs afegint síl·labes. Ja no sé si és per una qüestió de sincronia, no ho he acabat de comprovar tampoc això. Però sí que és veritat que lift the gun o tira la pistola, home, lift the gun són tres síl·labes, tira la pistola, són sis. Llavors, clar, és el que deien abans, no s'ha dit, a vegades, quan la gent es queixa de que... És que, inclús també passa amb els subtítols, no? És que no diu el mateix que el que està dient el passatge, la versió original. No diu el mateix perquè, clar, si tu has de fer dir al personatge tira la pistola, quan en realitat està dient lift the can, si ho diu, bueno, aquí no ho ràpid, clar, has d'ajustar-ho
1: d'alguna manera.
0: Com
1: sí.
0: Tira eso. Bueno, bé, tenim aquí quatre síl·labes, tira eso. Pot colar, i de fet,
1: vale,
0: tu veus...
1: Ja, igual amb la imatge, doncs ja està, queda reforçat, no cal...
0: No, això a part, però vull dir, tu veus la imatge i dius, tira eso. O sigui, sí que ho ha dit, perquè, home, si és que està clar, m'ha mogut la boca i ha fet... Bueno, ha fet tres cops de veu, no tres síl·labes.
1: Està bé, està bé.
0: Bé, això és una. Vale, llavors és el
1: ara
0: que passa...
1: Ara ens fixarem més, quan veiem les
0: pel·lícules. És que és interessant fixar-se les pel·lícules. I també és interessant veure-les en versió original, perquè és veritat que hi ha vegades, que el que deia abans, hi ha doblatges o traduccions molt, molt encertades, però hi ha vegades que dius, hombre, aquí... Podem justificar, aunque potser el traductor no li han donat massa temps, o les presses, o, bueno, mira, si les paguen poc, cobran poc, no han buscat millor, jo què sé, mil històries, però hi ha pel·lícules que, sincerament, estan molt mal doblades. Uh-huh. És una pena, però...
1: Bé,
0: anem amb el següent tall, també del Padrino, ja és l'últim. Aquest és una mica homenatge a mi, perquè el que m'encanta del Padrino és allò de... Això surt molt a les pel·lícules de...
1: Diu, el que m'encanta del Padrino, t'encanta tot.
0: Bueno, és que t'has escrivint tantes coses. No, el que m'encanta del Padrino, bueno, de les pel·lícules de mafiosos, és com les pel·lícules aquestes també de com es diu, d'aquests rotllos vaticans, d'aquestes històries vaticanes.
1: El que hi ha darrere allò de...
0: El que es diu i el que hi ha. No? Ah. Per exemple, on havia anat aquest bon home? Doncs a fer feina, dit abans, no?
1: Sí.
0: No
1: si ets mafiós, doncs és fàcil d'entendre.
0: Estem
1: no?
0: en prejudicis aquí amb els mafiosos. Què pensen? Que només agafen carruba i camioneta? Sobretot això últim. No ho sé, a veure, anem a veure què enteneu ara amb aquesta frase.
6: Que és de poli. Poli? No lo veràs més.
0: Ha quedat clar.
1: No lo sabem on ha anat. Más, però...
0: Aquest home no torna.
1: Aquest no torna.
0: El poli, poli, per cert, el poli està amb la pistola i els canoli.
1: Molt
0: els canoli
1: bé.
0: No, que els van dur.
1: Molt bé. Sí, d'acord? Sí, queda bastant allò... Sí, d'acord. No calen més explicacions.
0: Sí. Llavors, ara, bueno, anem a fer una cosa, perquè tenim un tall una mica llarg, llavors, si et sembla bé, anem parlant mentrestant i anem comentant així, com en plan partit, no? Allò...
1: Molt
0: comentarista, bé. Comptes de comentaristes esportius, comentaristes cinematogràfics. I abans de ficar-ho, anem a posar en context. Abans t'he dit que a vegades et pregunten ostres, de què va la teva pel·li? Què és el que dius? I tu dius, no, pues, és una pel·li molt xula, no? Allà de l'espai, unes coses molt rares i tal, un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. I què dius? Què dius? No, mira, tinc un diàleg fantàstic. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. La qual cosa per actors com jo, bueno, jo no soc actor, però m'aniria de conya, perquè com que no tinc molta memòria, tu dius, i dius, ostres, que la fuerza me acompañe, la fuerza me acompañe. Vale, venga, Felipe, acción! Que la fuerza te acompañe. Ja està, ja he dit el diàleg, ja estic més tranquil. Bé, doncs hi ha altres pel·lícules on més o menys passa alguna cosa similar, no? Tu ets un actor, i llavors diuen, vés a fer una pel·li d'acció i tal, ostres, que xulo, no? I llavors, quan dius, bueno, una mica el leitmotiv d'aquesta sèrie són aquestes paraules.
7: Un martini seco con corteza de limón sacudido, no agitado. Vodka, desde luego.
8: ¿En qué puedo servirle, señor Bond?
7: Un traguito. Un martini, sacudido, no agitado. Batido, no agitado. Le gusta así, ¿verdad?
0: Bueno, queda clar qui és, no? Ja han dit el nom a més a més.
1: Bueno, queda molt clar que és una persona que beu allò de diferents begudes, allò va tastant allò.
0: Aquest s'ho va passar. No, bueno, diferents begudes no. Sempre beu la mateixa. El que passa és que no sé si podem...
1: Un martini, un batut...
0: No, un martini seco.
8: Un martini con vodka batido en coctelera.
1: Ah?
0: Batido en coctelera. Touché, Batido en coctelera. Sí, agitado, no revuelto, o no batido, no sé. Bueno, es que, a ver, la versión castellana, reconoce que diuen sacudido no agitado, batido no agitado, agitado no revuelto...
8: Depende de quién alquila la suite.
0: Bueno, estos son los altres extras que entran amb el batut, que entra també la senyora que et fa el batut, el
9: cóctel.
0: Però és igual, el cas és que a James Bond, doncs sempre hi ha aquesta beguda mítica del James, no?
1: Sí.
0: Té moltes coses mítiques. Una és el Bentley...
1: El Bentley.
0: El rellotge o el cotxe, ara no me'n recordo. Soc molt totxo amb les marques a vegades. El Rolex sempre que t'agrada surt també per allà, però bueno, sobretot sempre surt el Martini.
1: Bueno, de fet, jo crec que la marca Martini va aprofitar, no?, per fer un anunci en el que suggeria que era en James Bond.
0: Sí, no, però bueno, també és veritat que a veure, el
9: Martini con vodka mezclado, no agitado.
0: Ja li han facilitat, no?
1: Ja.
0: Per cert, ara que diu... No has sentit una mica, a veure si...
9: Senyora Kerber, ¿les traigo algo?
8: Para el señor Bond, un martini con vodka mezclado, no agitado.
0: Si algú us pregunta com es fa...
1: El martini.
0: Aquest per agitar-lo i tal.
9: Mezclado, no agitado.
0: A ver si sentim un tall.
9: Un martini con vodka, con mucho hielo, si es que le sobra.
0: Con mucho hielo, d'entrada, però bueno. Aquí me té un bon dia, mira.
9: Un martini con vodka.
10: Mezclado o agitado.
9: Tengo cara de que me importe.
0: Avui no tenim bon dia. Però ara ens diu la recepta. És el tall que està esperant.
11: No lo sé. ¿Qué estoy tomando?
10: Tres partes de ginebra Gordons, una de vodka, media parte de quina...
11: Quina Lillet.
10: Quina Lillet, que no es vermú. Bien agitado hasta que esté helado y adornado con una generosa filigrana de limón.
0: Bé, doncs si algú tenia dubtes de com es fa, ja sabeu com es fa.
1: Ah, seria bueno, en ginebra, en vodka.
0: Sí, exacte. Uh-huh. I llavors, com deia abans, doncs, bueno, aquí diuen de tot, perquè és el que deia, diuen sacudido, no agitado, batido, no agitado, agitado, no revuelto. Una estona una mica boig. Llavors jo vaig pensar, a veure, aquesta beguda, que ja ens ha quedat clar que porta tres partes de ginebra Gordons, no sí. Volem fer publicitat, però ha de ser Gordons. Uh-huh. Com a mi, si vols veure el que fa el
1: James Bond.
0: Sí, una de vodka, no diu quina marca. Aquí ho ha deixat una mica obert. No pagava, el vodka no pagava, no va trobar espònsor per la vodka. Media parte de quina lile, que no és vermú, o sigui, no confoneu, sobretot, important, els que us agrada, els no confongueu el vermú amb el lile, perquè no és el mateix. Jo no sabia ni què era el lile, imagino. No. Ho he de buscar encara.
1: Molt bé.
0: Bien agitado hasta que esté helado. Jo no sé com agitant les coses queda gelat. Jo suposo que està afegit.
1: El gel, no?, que ha dit abans, allò amb molt de gel.
0: Tinc cara que m'importi. Aquest tros és genial, no? O sigui, tota la sèrie, tal. Aquesta és una de les últimes pel·lícules. No recordo de quina surt de les tres últimes, però és allò que el James Bond no té un bon dia, li acaben de matar la dona i tal, i, però, claro, tiene cara de que li importa. No, tu pon-me la copa i ja està, con hielo, sin hielo, és igual. Però, bueno, hem de agitar fins que quedi ja glaçat i adornado con una generosa filigrana de limón, ¿vale? Que jo normalment no la veig per enlloc.
1: La crosta que està de llimona.
0: Sí, allò que
1: fan, sí, que fan allò
0: que com... La pela de la llimona, que comptes de llançar...
1: La pela, doncs, la posen així.
0: La posen així i tal, però bueno, jo no acostumo a veure les pel·lícules. Uh-huh. D'acord? Llavors, clar, això em provocava una certa... Bueno, un cert neguit de dir, però a veure, realment com ho fan? Jo els vaig recórrer a l'original, sempre hem de recórrer a les fonts originals. I a les fonts originals sentim això.
12: One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred.
13: Thank you.
12: Anything else, sir?
13: No, that's all.
12: Very well, sir.
13: A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred.
0: Ja d'entrada ja anem malament, perquè al principi diu mixed, not stirred, barrejat, no agitat, i després diu, no, stirred, no mezclat. És que això, ara hem quedat aquí amb el dubte.
13: Do you have any leads of your own?
0: Mira, yes, de buscar, mira, oblida-ho. Però després també diu shaken, not stirred. Llavors, clar, agitat, però no mezclat. Però clar, és que ara penso quina diferència entre mix i stirred.
1: Bueno, és que estic pensant allò, si agites, barreges, no pot ser allò, no és el mateix.
0: Jo crec que...
1: No, home, no, però si diu allò agitat però no barrejat, doncs a veure com agites una cosa i no la barreges.
0: Una cosa és alcohol a caos, saps allò que hi fiques?
1: Ja. No, si jo ja entenc allò. La manera de fer-ho és diferent, però al final ho acabes allò. Igual que si barreges allò amb una mica de gràcia...
0: Pel sibarita segur que el sibarita s'ho nota i segur que...
1: No, segurament que James ho devia notar.
0: Quan ho nota tot. 007, o sigui, segur que ho nota tot.
1: Molt bé.
0: I per cert, s'ha mort. Ara no sé què passarà amb la franquícia, perquè, clar, es va morir l'última pel·lícula, bueno, spoiler, s'ha mort, ho sento. Perquè no s'hagi enterat...
1: Doncs no, jo no ho sabia.
0: Es va morir, sí, es va morir.
1: Ah, sí?
0: Ara estan discutint que si ficarem un altre James Bond, si un 008, si una James Bona.
1: Sí.
0: No sé.
1: O si potser el fan reviure. I van dir, semblava que... No? Sí. Semblava que havia mort, però...
0: Amb Sherlock Holmes va passar. Sí. Que l'Arthur Conan Doyle el va matar.
1: Estreta.
0: Bueno, el va matar.
1: El va fer desaparèixer.
0: Va desaparèixer. I la gent es veu que no li va agradar la qüestió. Va començar a escriure cartes. Fins i tot, em sembla, no sé si és que van... No recordo ben bé si van escriure la reina d'Anglaterra o va ser la reina d'Anglaterra inclús que va escriure... Bueno, el cas és que va fer...
1: El van reviure.
0: El van revifar i...
1: Ja està.
0: I ja, bueno, ja ha quedat per sempre. I per cert, saps que el van matar perquè l'Arthur Conan Doyle estava gelós del seu personatge.
1: Sí, no ho sabia.
0: Quan és més... Quan el personatge és més famós que tu, estàs una mica trist, no?
1: Ja.
0: Bueno, no sé, és una alegria també, no?
1: El personatge. És el teu creador, clar, està bé, no? Tu com a creador et deus sentir orgullós. Però vaja.
0: Bueno, mentre anem sentint això que hi ha de fons, doncs, al final, per cert, també ens dona les vides en
14: Dry martini.
0: Yeah,
14: yes. Wait. No, of Gordon's, one of vodka, half a measure of quina lily, shake it over rice, and then a thin slice of lemon.
15: Yes, sir.
0: Yes.
15: You know, I'll have one of those.
0: Veus? O sigui, al final, no, bueno, jo aquí teniu també la recepta, és a dir, que pels que us agrada l'anglès. Si voleu comprovar si la recepta és aquesta, sí, ho he comprovat. És la mateixa, perquè diu three measures of Gordon, o sigui, tres medidas de, bueno, tres medidas de Gordon, no diu ginebra, una de vodka, el que hem dit abans, mitja, recordeu, quina lilé, que no és...
1: Quina lilé,
0: que no és vermú.
1: Hem de buscar, que és això, la quina lilé.
0: Ah, aquí sí que diuen shake it over ice, o sigui, barreja-ho...
1: Amb gel.
0: En castellà deien hasta que quede frío.
1: Sí.
0: És el que ja abans ha ajudat el doblatge, que va dir, aquí queda... Ho estan dient, em sembla. Aquí, veus? I llavors afegeix una fina... Una fina d'aquestes de...
1: Una filigrana de llimona.
14: Welcome, Martini.
0: Això és el que ha fet. Bueno, anem a sentir, abans que es queda poc temps, el... Bueno, tenia aquí... una llarga llista, que no es dona temps. Anem directament al tall 47. Imagina't els detalls que portem.
16: Llamé a una ambulància. Llamé a una ambulància!
0: Bueno, aquí uns clàssics.
17: ¿Ya has terminado?
0: Escolta.
17: No he hecho más que empezar.
0: Aquí no sentís aquestes frases.
17: Yo soy demasiado viejo para esto.
1: Sí.
0: O aquesta.
16: Yippie-calle, hijo de puta.
1: Aquest és el mateix doblador.
16: De recordos,
0: també. Aquest és el Ramon Langa, aquest, en particular.
16: Alégrame el dia.
0: Anda, alégrame el dia. Bueno, yeah. És...
17: Volveré.
0: Carril sucio.
1: Aquest és Constantino.
0: Sí, cantar José Lomero amb el Terminator.
18: Dice, quiero irme a casa.
0: Bueno, un clàssico.
18: Me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas.
0: Sí, home. El mateix que aquest, per cert. Aquest m'encanta perquè, fixa, escolta. Aquí no necessiten més canons.
1: Sí, I què era?
0: Això és Rocky, això és... Primer és Stallone, bueno, és Stallone.
1: Vale, bueno, ja.
0: Doblat, no sé com es diu l'actor que el
1: doble. El doble, ja. Allò de no siento las piernas, sí.
0: No siento las piernas, no siento las piernas.
1: Però aquí no encuentro las piernas.
0: Però clar, està parida tant amb el no siento las piernas. I després hi ha l'Adrian. Això és el final de Rocky. Hi ha tota aquesta barreja d'imatges de...
1: Molt èpica, això.
0: Adrià, que m'encanta també, que també s'ha parlat molt. Bé, i això és un concurri d'una mica de cites...
1: Memorables.
0: Bueno, no sé si memorables, però molt parlades moltes vegades, no? I una d'elles és la, llama una ambulància. Jo no he vist en una pel·lícula d'acció que maten algú, disparen algú, i el que diu que algú llama una ambulància, igual té un telèfon o té una ràdio perquè és poli, però no ho fa, i, o igual se maco. En aquest cas, bueno, aquesta era de Fast and Furious. Agafa el cotxe i se'n va i deixa ja tirat el cadàver. Bueno, el cadàver, és que encara està viu. Esperant que algú truqui una ambulància, no? Per exemple.
1: És un impacte tant que un es col·lapsa. Això ja passa.
0: Sí, però m'ha tocat tu, jo què sé. Sí. Dius que l'altre està igual o més col·lapsat. I després està el famós aquest, no? No he hecho más que empezar, no?
1: Uh-huh.
0: O esto no he hecho más que empezar, i variants, perquè sempre n'hi ha moltes. O el soy demasiado viejo para esto, que també l'he sentit. I després, bueno, les clàssiques de dir ara, de la jungla de cristal, no?
1: Hem de passar les dones, Felipe,
0: sí,
1: perquè si no... A més, una d'elles...
0: La coneixes?
1: És de Mollet del Vallès.
0: Ah, sí? Quina?
1: La Mercè Montalà.
0: Ah, no ho sabia, veus?
1: Sí. Uh-huh. Sí, sí.
0: Doncs mira que...
1: He anotat allò, les que havies anotat, dic, doncs la Mercè Montalà...
0: És de Mollet. No, és que no busca, recordem que no mirant les biografies. Sí, mirant les veus que doblen.
1: Uh-huh.
0: I bueno, ja que ho dius, doncs, no, fem això. Ara anem a entrar sí, en la part dobladors. I és que, clar, tota aquesta feina de les pel·lícules, o les pel·lícules que veiem a les pantalles, normalment en versió doblada, no seria possible sense, bueno, havent mencionat els traductors, els ajustadors i tot l'equip que hi ha al darrere, també tècnics i directors de doblatge, etc. Però, sobretot, la part més visible, però bueno, més audible, si més no, és la dels actors de doblatge. Ja vam parlar dels actors en el seu moment, uh-huh. Ens vam quedar una mica curts de temps i no vam poder parlar de les dobladores, així que doncs, he escollit tres dobladores que no, bueno, no vull treure mèrit a les altres que no he ficat, perquè n'hi ha moltes, sobretot les que són ja més antigues,
1: uh-huh.
0: O sigui, ja que van començar sí. fa molt més temps, però sí que he agafat, penso, tres que són bastant representatives, no? I que de seguida reconeixereu les veus.
19: Siempre me está diciendo... No te pongas romántica cuando trabajas. Por eso no beso, es muy personal. La verdad es...
0: Pretty Woman.
19: Uno de mis preferidos. Perdóname.
20: Mi
8: No nos pongamos tristes, sigamos enfadadas hasta mi muerte.
19: ¿Está dispuesta a divorciarse, señor Seeger?
8: Sé sincera conmigo, ¿vale? No hagas que me sienta peor de lo que ya me siento.
19: Jamás he dejado de sentirme sola, excepto contigo.
8: Ni pueden ir.
20: Sí, dicen que habéis sido malo.
19: Siempre he tenido debilidad por ese tipo de pañuelos. Sirven para cualquiera una bomba que actuáramos juntas.
1: Aquí, la voz de la Mercè Montalà.
0: La Mercè Montalà, que dobla, entre altres, a la... Ai, a Pretty Woman.
1: No, t'anava a preguntar, dic, no sé si en les dones passa com alguns homes que dèiem, no, està especialitzat, és la veu de tal, no? En el cas de les dones, més...
0: No, sí que són, va ser igual. És a dir, al final, els actors de doblatge tenen uns actors, entre cometes, assignats, sí. Però a vegades passa que... Clar, que és que passa si dues actrius coincideixen a la pel·lícula i tu dobles a les dues, una no la podràs doblar, que és una mica rar tenir la mateixa veu, dos personatges amb la mateixa veu. D'altra banda, a vegades hi ha també qüestions també de disponibilitat, d'agenda o del que sigui, no?
1: Ja.
0: Llavors, sí que és veritat que hi ha unes actrius, en el cas de la Mercè Montalà, com deia, doncs dobla la Julia Roberts, la Michelle Pfeiffer, l'Emma Thompson, l'Annette Bening, la Catherine Zeta-Jones, llavors... són, però sí que és veritat que a vegades poden sentir certes actrius amb veus que no són l'habitual, no? Ah. En el cas dels homes ja vaig dir que si... Bueno, almenys segons el que vaig poder llegir, el que deia el propi Ramon Langa, una entrevista, sí, on diu que ell només és l'únic actor que ha doblat sempre el mateix actor.
1: El Bruce Willis.
0: Actor de doblatge que ha doblat, sí. Uh-huh. I ara que està retirat del doblatge, tot i que el podem veure en sèries i en alguna pel·lícula, ell continua doblant el Bruce Willis. Bueno, ja no, perquè el Bruce Willis ha deixat de fer pel·lícules, no?
1: Yeah.
0: Però va deixar el doblatge i, en canvi, continuava doblant el Bruce Willis. No és allò que dius, és el meu actor. Llavors l'ha acompanyat fins al final de la seva carrera.
1: El Ramon Langa sí que està orgullós del seu personatge.
0: Sí, ella, bueno, jo crec que una mica a tots, no? Ah. Perquè al final, a veure, dius, soc la veu de Robert De Niro, no? La veu del Pacino, o la veu de qui sigui, no?
1: Ah.
0: Doncs, a mi m'agradaria, com a mi els que ens agrada el cinema, ja. I a més també ens agrada la ràdio, aquesta barreja veu-cinema seria xulo, no? Bueno, m'agradaria poder doblar algun actor, no m'importaria. Doncs... No, m'agradaria, si hi ha aquí algun director de doblatge i troba que la meva veu pot encaixar amb algun actor...
1: Doncs queda dit.
0: Ai, queda, jo ho llenço les zones.
1: A veure,
0: igual
1: a veure
0: tenim
1: si
0: el mateix èxit que amb, els mails que no ens han escrit. Però bé, anem a sentir la següent, va, que és la Núria Mediavilla.
21: Dios mío, ¿quién es usted? Yo la conozco. Es como una voz en un sueño que no puedo situar.
22: Toda la vida me ha repetido que yo solo valía lo que un hombre pagara por mí. Pero Christian me ama. Me ama, Harold. Él me ama. Y eso vale más que todo. Nos vamos lejos de ti. Lejos del duque. Lejos del Moulin Rouge.
0: No, aquesta era la Nicole Kidman, interpretada per la Núria Mediavilla en castellà. I tenia,
1: estava pensant que de vegades no donem el valor que té, però, clar, ells estan veient les imatges i amb un micro davant, no? I...
0: Ara ni això. No, perquè quan doblen, a vegades doblen només mirant les labials. Si és una pel·lícula que només es veuen quadradets d'imatge,
1: sí.
0: Sí, tu, i a la pel·lícula, imagina't la pel·lícula, imagina que és tota negra, menys els trossos de les boques, per poder veure la sincronia.
1: No.
0: Perquè a vegades porten tant en secret tota la pel·lícula, fins que se l'estrena, perquè no volen que es colin imatges ni històries, sobretot que és la que popularitza, compartir les pel·lícules per internet, que han de doblar així. Abans, quan a mi em veien la pel·lícula, doncs eren dels primers, sí, sí. En Espanya, com a mínim, que veien la pel·lícula. Doncs, com deia, dobla la Nicole Kidman.
1: I sent de convidar.
0: Sí, ens dona temps, bueno, ràpid, Nicole Kidman, Uma Thurman, Angelina Jolie, Kate Blanchett, Cameron Diaz, la Fiona de Shrek i Jodie Foster. I si entrem una mica, si podem sentir la Graciela Molina ni que sigui res per tancar.
1: Sí.
23: Madre, me ha vendido un cacharro.
0: Se me llaran, Kirsten Dunst, Cristina Ricci, Natalie Portman, Lindsay Lohan i Toto, que no sé si donarà temps a sentir que és el Toto de Cinema Paradiso. Està molt especialitzada la Graciela en fer doblatges.
1: Reconeixement des d'aquests micròfons a totes aquestes dones, també a tots aquests homes, dobladors i dobladores d'aquí del nostre país, com deia el Felipe, dels millors que tenim en la indústria cinematogràfica mundial. Acabem allò al megacinema d'estiu.
0: Sí.
1: Bon estiu, Felipe.
0: Bon estiu.
1: Cuida't molt i a veure molt el cinema.
0: Sí.
1: Sí.
0: Veure molt de cinema i veure molta aigua, eh?
1: Això. Adéu-siau.
0: Resta de vodka, perquè si no acabarem fatal amb aquesta calor.
1: Nosaltres tornem de seguida.
24: Les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central. Però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vila, M1 FM.
2: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
3: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
2: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
1: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: A la recta final del programa i els dimecres ho fem amb l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psico 3. Aquest centre està situat al carrer Francesc Cambó, número 19 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. També podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net. Sempre diem que aquest 3 és el número i som presents a diferents xarxes socials. Com aquesta setmana ens estem acomiadant allò dels col·laboradors perquè ja els hi donem allò vacances, estan contents. Bon dia, Teresa.
1: Mireu de nosaltres.
0: Sí, la Teresa doncs ha dit, escolta'm, doncs anem a parlar de vacances, no? Sí. Però ens ha posat el títol allò. Com sobreviure, no? O guia per sobreviure a les vacances en parella. Mira, si li haguessin demanat al Felipe que ens trobés allò un tall d'alguna cita cinematogràfica d'una situació d'aquestes, igual hauria estat capaç de trobar-nos allò una cita, no? Perquè segur que hi ha pel·lícules...
1: Si li dones aquestes coordenades, segur que sí.
0: Escolta'm, sembla com contradictori, no?
1: No,
0: dic, no, allò, sembla com si diguéssim, eps, vigileu. No? Vacances en parella, vigileu, quan hauria de ser vacances, que bé, i a més podré gaudir amb la meva parella.
1: Ja, el que passa que ens basem en els resultats que tenim després en les vivències que tenim al setembre, no? Que hi ha moltes parelles que venen i decideixen separar-se o venen a fer teràpia de parella perquè han descobert coses durant les vacances que no ho sabien i de fet el número de separacions augmenta.
0: Però això es manté, perquè això fa molts anys que se'n parla, vull dir que...
1: Bueno, és que és una realitat, clar, és que la vida... No, és que a veure, la vida diària què fas? A moltes parelles bàsicament ni es veuen, llavors no, tampoc tenen temps de conèixer ni tampoc tenen temps de parlar de moltes coses. Hi ha parelles que sí que és veritat que són sanes i llavors tot els problemes s'aturen, paren i tenen una bona comunicació, però hi ha un gran part de parelles que són aquestes les que se separen, que no tenen aquesta comunicació. Llavors, hi ha temes que s'haurien de tractar i a la vida diària, a l'estrès, les exigències, si tens fills sobretot, doncs no tens temps de parlar-ho. Llavors, quan tens 24 hores, 7 dies a la setmana amb la teva parella, llavors és quan surten les històries.
0: És veritat que en aquests micròfons hem comentat que actualment hi ha moltes realitats de famílies, no? Uh-huh. I algunes fins i tot allò et diuen, no, és que... Doncs la meva parella viu a tal lloc, jo amb una altra, no? I això
1: de deu acostumar a passar amb persones d'una certa edat.
0: Sí.
1: 20 i pico, no creieu que es doni això.
0: No, però fins i tot allò, diferents, allò...
1: Sí.
0: No diferents, no a diferents habitatges en una mateixa ciutat. Fins i tot a mi m'han explicat de gent en diferents...
1: Països.
0: Sí, o diferents.
1: No és la manera de que duri la parella. Perquè com que, a veure, el que crema més, de fet, és la convivència diària, no? Uh-huh. L'estrès de que si tens nens, que si la feina, que si perdo la feina, que si s'ha de fer les feines de casa, l'estrès diari, la convivència, és el que posa a prova les parelles. Uh-huh. Llavors, si hi ha una bona comunicació i hi ha uns bons pactes, doncs aquesta parella perdura, però si no, és quan... Llavors, clar, la manera de durar sempre és vivint en llocs diferents, està clar. Tots aquests factors de la convivència ja els treus fora.
0: Fora.
1: Ah. I si no tens fills, doncs encara més.
0: Bé, el cas és que deies, és l'època de l'any que potser, no?, doncs coincideixes més hores amb la persona amb la que convius, però que potser no tens aquesta comunicació diària, per això, doncs, perquè hi ha masses coses a fer en el dia a dia i llavors te n'adones i dius, ui, això no pot ser. Llavors, hem dit allò, guia per sobreviure.
1: Sí.
0: Anem a donar allò uns ítems. Què podeu fer?
1: Bueno, saps què passa? Que a més en les vacances decideixes pues, que farem això, farem l'altre i t'omples de moltes activitats, amb la qual no tens l'estrès de la feina, però sí tens l'estrès de que hem de fer això, hem de fer aquesta, ens hem apuntat aquí, hem de fer tal, no? Hem d'anar a veure els avis, i llavors arriba un punt que, clar, t'omples de tantes coses que al final t'acabes estressant, no? Quan les vacances ha de ser una cosa que tu estiguis relaxat i treure't trencar amb l'estrès de la vida diària, no? Llavors això seria el bo.
0: És a dir, que el primer que fem malament és això, no? farcit les vacances, allò de...
1: Està bé aprofitar les vacances per fer coses que no pots fer, però clar, si és com els jubilats, que s'omplen de tantes activitats que al final no tenen temps per res, no? Llavors això és una mica, jo crec que en tot s'ha de trobar la mesura, hem d'aprofitar aquest temps que tenim per estar junts, per fer el que a nosaltres ens agradi, si és viatjar, estar a casa, mirar la tele, tirar-te a la platja i allà captar tot el sol... el que us agradi, no? Però sempre mesurant, doncs, bueno, no ens estressem, no? Si avui no anem a veure tal cosa, però escolta, ja hi anirem un altre dia. Ens hem de treure aquesta pressió de sobre. Lo bàsic en una parella és saber comunicar, que quan passin les coses sàpigues dir, ei, escolta, això a mi no m'acaba d'agradar, jo això no ho veig que hàgim de fer així, i parlar-ho en el moment, no? No deixar el tema en allà, enfadar-se i no comunicar-ho, no parlar-ne, perquè allò es va enquistant.
0: De fet, una de les propostes és que per planejar les vacances es faci de forma conjunta, no? que es parli, no? Que no diguis, no, ja ho organitzo jo, no. I llavors ho fas tu tot i fas el que a tu t'agrada.
1: I després et queixes perquè és que ho faig tot jo.
0: Clar.
1: Jo crec que les vacances, a veure, si has de compartir unes vacances amb una... Ja no poso els fills pel mig, però si és només una parella, de dir, bueno, pues, a veure, jo què vull fer? A mi m'agradaria tal, a mi tal, no? Intentar trobar què és el que esperes tu d'aquelles vacances i arribar a consensos. En consensos no vol dir que un hagi de cedir sempre, sinó que trobar, fer una negociació i dir, bueno, pues, tu t'agrada fer això, a mi tal, pues, trobem una manera...
0: Allò de platja-muntanya.
1: Exacte.
0: Doncs, o sigui, a un li agrada la platja, a l'altre muntanya, doncs s'hauran de fer vacances allò
1: exacte.
0: Que contemplin allò estar a la platja i a la muntanya.
1: Evidentment. I llavors una cosa molt important, que clar, durant fora de les, o sigui, la vida diària, tu treballes, tens coses de la casa, tens moments amb la teva parella, però també tens un espai per quedar amb els amics, o anar al gimnàs, o fer pilates, o el que sigui, no? Aquest espai el fas tu sol. Clar, quan estàs de vacances, aquest espai tampoc hi és, no? Llavors, és important que aquest espai que tu tens per estar sol i fer el que tu vulguis, doncs també existeixi durant aquestes vacances, no? Perquè sí, és veritat, s'ha d'aprofitar d'estar amb la parella, però també és important la part de cada un, no? No deixem de ser individus perquè estiguem en parella.
0: Mm-hmm. De manera que, doncs, això, és a dir, hem de fer activitats junts, però també si hi ha una cosa que a mi m'agrada i a tu no, doncs escolta'm, jo l'aniré a fer.
1: O temps per dir, doncs mira, necessito estar sol amb mi mateix i pensar en les coses que a mi m'agrada pensar o estar amb mi mateix i me'n vaig a donar una volta. Dic, bueno, doncs va. Una altra cosa és que, clar, quan no hi ha res de consens, quan són coses totalment diferents i no hi ha aquests moments en comú, aquí hi ha un problemilla.
0: Uh-huh. També és veritat que de vegades això que comentàvem, no?, estar més hores, doncs hi ha coses que s'han anat acumulant i llavors les treus, no?
1: I totes, les treus de mala...
0: No? Quan no toca, de mala manera i a més en una època i espai que representa que hauria de ser, doncs, no?
1: Sí, el problema és bé de que durant la vida diària aquests problemes que tu estàs veient no l'heu parlat, els heu deixat passar. Va, és igual. Clar, arriba un moment que quan estàs a les 24 hores amb aquella persona, al final, sí o sí, una simple tonteria, jo què sé, doncs has deixat les sabatilles al mig del menjador, això ja pot provocar que comencin a sortir coses del passat, no? O coses de dir, és que clar, tot ho faig jo, no el carrego de tot jo, no? I és quan comencen a discutir les coses.
0: Tot i això, Teresa, també és important, entenc, si durant tot l'any no tens allò, aquests espais de comunicació, que aprofitis les vacances, no?
1: Sí.
0: No per fer-ho de mala manera, però potser sí per a... No?
1: Però aquí hi ha la forma de com ho treus, no? Si la manera com ho treus és que acusant en l'altre, ja anem malament, perquè si l'acuses ja l'altra persona es posa en guàrdia i llavors comença a retreure't totes les coses que no t'agraden de tu, no? Llavors arriba un punt que aquesta discussió és totalment inútil i no serveix per res, no? Al final és més val dir, doncs mira, normalment estem fent això, doncs això que fem durant la setmana jo a mi no m'acaba d'agradar, jo no m'hi trobo a gust, no parlant d'acusant a l'altra persona, sinó dir, bueno, doncs jo, quan tu fas això, em sento així, intentar que hi hagi un diàleg, no? Que no hi hagi aquesta de posar-se a la defensiva.
0: I escolta'm una cosa, hi ha el tema de vegades ho parlem també, no? Sobretot quan s'ha l'època de Nadal, que diem és que tot és, ha de ser happy, doncs les vacances també sembla el mateix. Tu ara trobes a la gent i, ai, ja, unes ganes de vacances, he de tancar tot, no? Perquè, no? I vacances, sembla que hagi de ser una cosa fantàstica. I de vegades...
1: Bueno, jo crec que les idealitzem molt, però sobretot perquè la rutina no ens acaba de satisfer. Quan tu tens una feina que no et satisfà gaire o que hi ha problemes o que no estàs a gust i no hi poses solució o no tens uns espais per compensar aquesta falta d'il·lusió, doncs clar, el temps de vacances és com un respiro, no? I faré això, faré l'altre, però al final potser no tens temps o potser aquell dia no tens ganes i les expectatives que teníem quan són molt altes doncs no s'acaben complint i ens sentim pitjor.
0: Imagino que també tot depèn de l'etapa vital en la que estiguis també. I també depèn allò doncs, de les coses que et passin que i igual hi ha situacions que t'aturen allò, et diuen, escolta'm, tu voldries fer tal cosa, però no pot ser.
1: No pot ser. No. Llavors és no? Saber parar...
0: Ja sigui per una qüestió econòmica, de salut,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, llavors és, bueno, saber acceptar el que diem sempre, no? Vull dir que a vegades tu tens planificat una sèrie de coses, tens planificada la teva vida, però la vida té uns altres plans, no? Llavors, quan passa això... Exacte. Quan passa això és saber dir, bueno, doncs, vale, m'ha passat això, m'enfado, crido, ploro, el que sigui, però començo a assumir-ho i dic, bueno, va, què puc fer a partir d'aquí, no? No puc anar de viatge a no sé on, bueno, doncs em quedo a casa i vaig a tal lloc, o no faig res, o observo la lluna, trobar la manera de sentir-te satisfet. Amb el poc que tens.
0: Que això de vegades és difícil, eh? Perquè estem allò també en una societat allò molt competitiva, molt d'enveja...
1: Que no va a Tailàndia, ja no és... Ja
0: no és persona.
1: No.
0: Clar, és que si no fas un...
1: Sí, perquè bueno, la societat ens marca molt la manera de viure, no? Sobretot això...
0: I sobretot si ets jove i, no? I altres companys diuen no, és que me'n vaig a fer, no sé... quins països tan exòtics i tu dius, doncs jo no m'ho puc permetre, no?
1: O no vull.
0: O no vull, que també no. És veritat, no?, que hi ha gent que de vegades sorprèn. Ah, no t'agrada viatjar?
1: Doncs. Sí. Sí, a vegades jo em trobo a la consulta de, és que, clar, si no estic fent això, tinc la sensació de que no estic aprofitant la meva vida. Clar, però és que si tu el temps lliure que tens prefereixes quedar-te a casa o a la platja llegint un llibre, per què carai has d'anar a l'altra punta de món? Si a tu el que et satisfà és això, fes això, no és perdre la vida. Estàs fent en l'espai que tu tens de vida, estàs fent el que tu vols fer.
0: Però és que de vegades allò pots anar a la platja amb un llibre, però fer-ho al Carib...
1: No és el mateix anar a la platja, tot i que a vegades amb les caravanes, ja t'ho dic jo, que sembla que vagis al Cari, perquè tardes. Bueno, però jo crec que és trobar cada persona què és el que m'agrada fer, què és el que fa sentir viu, el que em fa sentir bé a mi mateix i fer-ho. Si els altres se'n van a l'Antàrtida, doncs escolta, ja tornaran, no? I ja m'ho explicaran. Però si tu vols anar a Salou, doncs vés a Salou.
0: De fet, ara viatjar, es pot viatjar de moltes maneres, no? Amb un llibre a la mà pots viatjar i també amb una pel·lícula o fins i tot allò, hi ha quantitat de vídeos que t'ensenyen allò les ciutats i els museus i fins per randa i dius, sí. Ah, doncs sí que he estat, però no.
1: Sí, no, i que depèn de la feina que tu tinguis, no? Si hi ha feines, per exemple, la feina tots són problemes, no? Pues tenir uns dies de no pensar en res, només en mi mateixa, d'oblidar-me de tot, pues això ja em satisfà. Per mi això ja és un descans. Ja torno al setembre amb més ganes. Però si continuo pensant i envolto de gent o estic en un espai que no m'hi sento a gust, però bueno, va, hi estic perquè va, s'ha de fer i tal, doncs no. Si vull estar sola, estic sola. No m'empipi ningú.
0: Molt bé. Escolteu una cosa, allò, el sí, temps, en parella, doncs abans negocieu. no? Allò, mireu de dissenyar aquestes vacances, que us omplin a tots dos.
1: I... Que no arribi un i digui, ens n'anem al Carib, eh? Perdona, perdona, amb qui ho has parlat?
0: I després, això que comentava la Teresa, no? La importància de reservar també espais individuals.
1: Sí, perquè durant la vida de quan treballem bé els tenim. Bueno, se suposa que els tenim, no? En general, la gran majoria de les persones ho té, no? Moments que pots desconnectar dels nens, que això també val la pena dir-ho. Vull dir, hi ha moments que també necessites cuidar la parella, no? I estar sense nens i dir, bueno, doncs els nens estan de colònies i aquests 4 o 5 dies ens dediquem a la parella i estar amb nosaltres mateixos i no preocupar-nos de res més, no?
0: Quants avis i àvies?
1: Sí, no.
0: Fan també aquesta feina, no? Que està molt bé, eh? També ells gaudeixen allò dels nets.
1: Tot és a l'equilibri, és a dir, si ho fas com a costum, potser sí que aquests avis, pobrets, no? Però si ho fas puntualment, o si no, hi ha colònies.
0: Exacte.
1: Hi ha campaments, vull dir, jo ja no he dit els avis, eh? He dit colònies o campaments, que els nens marxen. Són 4 o 5 dies que pots estar dedicant a dir fer vida de solters.
0: Que bé que sona, eh? Segur que més d'un deu pensar, que bé que sona.
1: Més d'una mare a mi em diu, se'n van de colònies, que bé.
0: Teresa, ho deixem aquí, que gaudeixis de les vacances, sí, desconnectant, sí. Això que deies, i esperem retrobar-nos al setembre, a finals de setembre. Et donem allò
1: Un parell de mesos. No començarem com al col·le.
0: No, vale. Més tard.
1: Bien.
0: Sembla bé?
1: Sí, sí,
0: sí. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però evidentment demà tornarem amb més propostes. Són ja les darreres jornades del Posat les Piles, així que tindrem més propostes per compartir amb tots vosaltres. Tinc una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Coincidint amb la tercera de les 8 jornades de vaga convocades aquest mes de juliol, els treballadors han fet una marxa lenta des de les instal·lacions de l'empresa fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, on s'han reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio per exposar-li la situació i demanar el suport de les administracions. Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al Som Santa Perpètua, ha remarcat que la proposta de l'empresa continua sent insuficient. Ha explicat que dels 31 punts que la representació dels treballadors ha posat sobre la taula, la direcció només n'accepta 4.
1: Lo que propone la dirección de la empresa es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Pedimos una plataforma de 31 puntos y donde la empresa nos ofrece solo 4. Entre los puntos más importantes está claro que para nosotros el incremento del IPC, nosotros hablamos de un incremento de un 5% más una cláusula de revisión salarial más un punto. En jornada también queremos una reducción de jornada anual de 32 horas, igual que teníamos hace 14 años, que teníamos 1.688. Queremos una paga extra y una serie de puntos más que tenemos en nuestra plataforma aprobada por toda la plantilla.
0: Mario Pariente ha advertit que si la situació continua encallada i no s'assoleix un acord en les pròximes setmanes, podria veure's compromès el lliurament de les 16 unitats de gran capacitat per a Rodalies que la planta fabrica per Encalac de la Generalitat de Catalunya i que està previst entregar abans de finals d'aquest any. I també us informem que el Vallès Oriental i el Vallès Occidental es troben avui dimecres en situació d'alerta per calor intensa en el marc d'un nou episodi de temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Mollet viurà un episodi de canícula. Les temperatures més elevades s'han registrat a partir de les 10 d'aquest matí, quan els termòmetres han arribat als 32 graus. Una temperatura que ha anat en augment i ha assolit els 37 graus a la una d'aquest migdia. La resta de la tarda la temperatura continuarà sent elevada entre els 32 i els 35 graus i serà ja entrada la nit que aquesta començarà a baixar a valors inferiors als 30 graus. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
2: Bon dia, benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa al poeta Constantinos Kavafis. És un poeta grec que està considerat un dels grans poetes neogrecs i era fill d'una família benestant, però va haver d'emigrar perquè va morir el pare i llavors devien perdre poder adquisitiu o estar emigrant i va acabar residint a Alexandria. Ja havien fet alguns poemes d'ell, dedica moltes poesies

de personatges històrics, naturalment de la seva època de, i també de l'antiguitat greco-romana. I començarem per un poema que porta per títol Teòdot. Teòdot és un personatge que va instigar que tallessin el cap d'una persona i li tiressin al davant al governant. Aquí en el poema ens ho presenta com si fos el propi Teòdot que porta el cap. Es parla de... Després de la batalla de Farsàlia, Pompeu es va refugiar a Egipte i els que manegaven el rei Ptolomeu, que era molt jove, Ptolomeu XIV, van impulsar que li tallessin el cap. Aquí veureu que la poesia s'ho pren una mica de... no direm que de broma, però com una crítica. Teòdot. Si ets dels que en diem realment escollits, mira el teu predomini, com el guanyes. Per molt que et glorifiquin, per molt que per Itàlia i per Tessàlia les ciutats enraonin de les teves proeses, per decrets honorífics que promulguin a Roma els teus admiradors, ni la teva alegria ni el teu triomf no aguantaran, ni et sentiràs un home superior. Per què superior? Quan ve que a Alexandria Teòdot et presenta damunt d'una plata ensagnada la testa del míser Pompeu. I no et refiïs que la teva vida limitada, ordenada, tan pedrestre, coses així espectaculars i terribles no es donen. Potser ara mateix, a la burguesa casa d'algun dels teus veïns, ja hi està entrant, invisible, immaterial, Teòdot, portant, esgarrifosa com aquella, una testa.

Al vespre. Tanmateix, no hauria durat gaire. La prova dels anys m'ho ha fet veure. Però, amb tot, va ser un poc brusca la manera que el fat va venir a acabar-ho. Fou breu la vella vida. Però que poderosos van ser aquells perfums. En quin llit portentós ens vam ajeure. A quin delit vam donar els nostres cossos. Un ressò dels dies del goig. Un ressò d'aquells dies ha vingut vora meu. Una espurna del foc que era en nosaltres dos la jovenesa. He tornat a tenir a les mans una carta i l'he llegida i rellegida fins que ha mancat la llum. I he sortit al balcó, melancòlicament. He sortit a esvergir-me dels pensaments, mirant, almenys, un poc de la ciutat que m'és tan cara. Un poc de moviment de carrer i de botigues.

El poema següent porta per títol La tomba d'Ignasi i es parla de no sóc aquell Cleó, un dels cleons que anomena cap al final del poema, que diu que no és, s'explica pel mateix poema, però aquest Ignasi diu que és lector, i el lector era una persona que estava estudiant per ser capellà, i el títol de hi havia diferents nivells, i anaven donant ordres, que la segona ordre en importància era la de lector, que era el que instruïa en aquell moment els catecúmens i llegia el passatge de l'escriptura sobre el qual havia de predicar el bisbe. Això li deien al lector. La tomba d'Ignasi. Aquí no sóc aquell Cleó de qui es parlava a Alexandria, on difícilment s'espanten. Pels meus casals esplèndids, pels jardins, pels meus cavalls i pels meus carruatges, pels diamants i per les sedes que portava. Que Déu no ho vulgui, aquí no sóc aquell Cleó que als seus 28 anys es passi ratlla. Sóc Ignasi, lector, que molt a retrobar-me vaig ser lent. Així i tot, he viscut 10 mesos feliços en la calma i en la seguretat del Crist.

la bellesa talment l'he contemplada que tinc la vista plena de bellesa. Línies del cos, llavis vermells, membres voluptuosos, cabells talment d'estàtues gregues presos, que sempre feien goig, fins si no els pentinaven i queien una mica per damunt dels fronts blancs. Cares d'amor, com les volia la meva poesia. A les nits de la meva jovenesa, secretes en les meves nits, quan anava a trobar-les.

El següent poema porta per títol Cesarió, que Cesarió era el fill de Cleopatra i segurament se suposa que era de Juli César també. I nomena els Ptolomeus. Els Ptolomeus eren una dinastia que va iniciar Ptolomeu I, que era un general d'Alexandre el Gran. Quan van venir de l'intent de conquerir el món, Alexandre va morir, es van repartir els territoris que havien conquerit i Ptolomeu es va quedar a Egipte. I va tenir l'encert, en lloc de voler abarcar el poder del món, va voler abarcar la cultura del món, va fundar la Biblioteca d'Alexandria i es va dedicar a recuperar tot el que s'havia escrit en el món. Enviava gent a comprar llibres o a copiar-los si no estaven a la venda. I va organitzar una de les biblioteques més grans de l'antiguitat. Cesarió. En part, per aclarir certs punts d'una època. En part, també, per passar la vetllada, a nit vaig agafar, per llegir-lo, un recull d'inscripcions dels Ptolomeus. Les profuses lloances i les llagoteries totes s'assemblen. Tots són gloriosos, poderosos, magnífics. Tot el que fan és bé. Tot el que emprenen, saviesa pura. Si parles de les dones del casal, totes elles, les Berenices i les Cleopatres, són igualment meravelloses. Quan vaig tenir els aclariments que em calien de l'època, estava per deixar ja el llibre. Si un esment breu i sense importància del rei Cesarió no hagués atret la meva atenció tot d'una. Ah, ets aquí, tu, amb el teu encant indefinit. A la història, ben poques són les ratlles que es troben sobre tu. Així, més fàcilment t'he afeixonat només pensant-te. T'he afeixonat graciós i sensible. El meu art, el teu rostre, li dona una bellesa somiosa i simpàtica. I amb tanta plenitud t'he imaginat que ahir, tard de la nit, quan s'apagava el meu llum, vaig deixar-lo apagar a propòsit, vaig creure que m'entraves dins la cambra. Em va semblar que estaves davant meu, com devies estar a la tot just presa Alexandria, pàl·lid i las, idealista en la teva tristesa, amb l'esperança encara que de tu es compadissin els brètols, que s'hi jubixaven allò de massa Cèsars.

Bé, després d'aquesta música tan neoclàssica de Mozart, tornem a agafar els poemes de Konstantinos Kavafis. Va néixer entre el 1863 i va morir el 1933. El termini de Neró. No s'hi va inquietar Neró quan va sentir la profecia de l'oracle d'Èlfic. Als 73 anys li són de tema. Tenia temps encara per fruir de la vida. Ha fet tot just 30 anys. És ben suficient el termini que el Déu li dona perquè s'hagi d'amoïnar pels perills a venir. Ara emprendrà el retorn a Roma, una mica cansat, però exquisidament cansat després d'aquest viatge, que tot ell han estat dies de joia. Els jardins, els teatres, els gimnasis, aquells vespres de les ciutats de Caia i els cossos nus, goig per damunt de tots els altres. Així pensa Neró. I a Espanya, Galba, secretament, el seu exèrcit aplega i l'instrueix. Galba, aquell vell de 73 anys.

des de les 9. 12:15. Ha passat de pressa l'hora. De les 9. Que encès la llum i m'he assegut aquí. Seia sense llegir i sense enraonar. Amb qui enraonaria jo sol dins d'aquesta casa? La imatge del meu cos quan era jove, des de les 9 que he encès el llum, m'ha vingut a trobar i m'ha recordat cambres tancades, fumejants d'aromes i goig passat. Quin atrevir-se al goig! I també m'ha portat davant dels ulls carrers que avui s'han fet incognoscibles, centres de moviment que han desaparegut i cafès i teatres que van existir un dia. La imatge del meu cos, quan era jove, ha vingut i em portava també les coses tristes. Dols de família, separacions, sentiments dels meus íntims, sentiments dels qui són morts, tan poc apreciats. 12:15. Com han passat les hores? 12:15. Com han passat els anys?

Emilià Monae, Alexandrí. És el títol del poema, i Emilià Monae, com diu aquí mateix, va viure entre l'any 628 i el 655 després de Crist. Amb frases, amb un aire del rostre i amb maneres, em forjaré una sòlida armadura i toparé de cara, així, els malvats, sense que hi hagi en mi por ni feblesa. Voldran ferir-me, però no sabrà ningú de tots aquells que se m'acostin on són les meves nafres, els meus punts vulnerables, per sota les mentides que em serviran d'empara. Paraules faroneres d'Emilià Monae. És que mai va forjar aquesta armadura? En tot cas, no la va pas portar gaire. A just 27 anys va morir a Sicília.

dels hebreus, l'any 50 després de Crist. Pintor i poeta, corredor i discòbul, vell com Endimió, i antes, fill d'Antoni, d'una família cara a la sinagoga. Els meus dies més preciosos són aquells que deixo estar la sensual recerca, que m'aparto dels grecs i llurs principis vells i durs, amb la devoció sobirana dels cossos perfectament formats, els blancs i incorruptibles cossos, i esdevinc la persona que voldria jo sempre romandre, un hebreu, dels sants hebreus, el fill. Fervents ho són els termes en què es declara: sempre jo romandré un hebreu, dels sants hebreus. Però no va romandre pas, com deia. El culte del plaer i l'art d'Alexandria, el més addicte infant en ell tingueren.

Recorda, cos. Cos meu, recorda. No solament com t'han arribat a estimar, no solament els llits on has jagut, sinó també aquells desitjos que per tu lluïen dins els ulls obertament i tremolaven dins la veu, i algun fortuït entrebanc els va fer abans. Ara que tot això ja són coses passades, fa gairebé l'efecte que també els desitjos aquells va ser donat. Ah, com lluïen, recorda, dins els ulls que se't clavaven, com tremolaven dins la veu, per tu, recorda, cos. Torna. Torna sovint i pren-me. Sensació estimada, torna i pren-me. Llavors que es desxondeix la memòria del cos i que un desig antic rebé a la sang. Llavors que els llavis i la pell recorden i que senten les mans com si de nou toquessin. Torna sovint i pren-me dins la nit. Llavors que els llavis i la pell recorden.

Bé, doncs, aquí deixem per avui el poema El combat dels poetes, que hem dedicat a Konstantinos Kavafis, el poeta grec. Que passeu molt bona setmana.

0: Ripollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Moianès. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alcamp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
3: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
2: Més qüestions, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus a salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i a menor mesura el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
0: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les sis de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el consorci d'emissores municipals de les Terres de Lleida.
2: Nom.
0: Generosa Cortina Roig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
2: Matrícula.
0: 65.475.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota.
1: La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen bàsicament doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
2: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
3: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred, molts caps de família es guanyin un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
1: Un pellerot no és res més que un drapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
2: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
1: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
3: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
1: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
2: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Saint-Lys. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
1: Allò que passava abans, no? Aquestes famílies tan, tan grans i tan extenses.
3: I no només a les zones rurals, això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
1: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
2: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
4: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. I jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això amb uns vestits molt mudades.
3: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
1: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
2: Tenim la Generosa servint cafès olés, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume, ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, el germà Soldevila, fent negocis transfronterers.
3: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
1: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
2: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
1: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
3: I què passen? Tabac?
2: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
1: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complementar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies, inclús, per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però, clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
3: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
1: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
2: I no només de presos polítics. També hi van tancar aviadors. Aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
1: Els aliats, en el moment en què fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs, en el moment en què l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
2: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
1: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
2: Això fa que dins de la presó de Lleida, el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
1: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
2: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
1: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
2: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
1: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
2: Voilà, els pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
1: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
8: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
5: Quarts, notícies.

Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos, la portaveu de Junts per Catalunya, Mollet del Vallès, Carme Olària. Ha restat importància els resultats del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que situa la formació com a quarta força al Parlament en unes hipotètiques

0: la seva ciutat, doncs, poden ser millorades per un partit polític, doncs aquesta és la manera de fer de Junts per Catalunya Mollet. Aleshores, bueno, n'anirem parlant, anirem veient que aniran sortint altres enquestes i podem anar-ho valorant, eh?
1: Segons l'enquesta, Junts per Catalunya patiria una forta davallada i podria perdre prop de la meitat de la seva representació al Parlament. De fet, Aliança Catalana es quedaria un de cada tres vots de Junts per Catalunya. I també us informem que tres autocars han patit danys arran d'un incendi de vegetació declarat aquest dimarts a la tarda al carrer del Molí de Can Bassa, Mollet del Vallès, prop de la carretera C-17. Les flames s'han originat en una zona d'arbustos i han acabat arribant fins a els vehicles que hi havia estacionats. L'avís als serveis d'emergència s'ha registrat a les 14:27 hores després que una persona alertés de la presència d'un foc que avançava ràpidament molt a prop dels autocars. Fins al lloc s'hi han mobilitzat tres dotacions dels bombers de la Generalitat que han concentrat els seus esforços tant en l'extinció de les flames com en la protecció dels vehicles estacionats a la zona. Segons han informat els bombers a Ràdio Mollet, el foc ha afectat una superfície de 630 metres quadrats de vegetació. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
8: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.

0: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda. Que n'hi ha fins i tot al Macba.
1: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
2: Hola, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
3: Va, sí, va, comencem.
1: Museu particular.
2: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
3: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
2: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan, o com a mínim quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten, fins a la dinastia Jin, a la Xina, per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que
3: ai,
2: doncs
3: bonic.
2: Després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí. Amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
3: Sí, una mica com ara, realment, no?
2: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de Feng Shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
3: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
2: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no?, d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
3: Ah, sí?
2: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
3: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
2: És català i és montblanquí, amb el tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
3: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
2: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'escola d'enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç. Evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg, a veure qui se'n va fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
3: Això em sona haver-ho vist.
2: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
3: Supersostenible.
2: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho, va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no les soldava. Sents, eh?
3: Val, és la màquina, eh?
2: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les fenyes de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
3: Clar, de mosques, clar.
2: Què puc fer? No? Xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que evidentment la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I doncs el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser, però vaja, suposo que com que era com un favor no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricación con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
3: Que això serien les cortines de cadenetes.
2: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957 patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió, passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
3: Des de Montblanc al mundo, que fort.
2: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
3: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu, i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
1: Doncs jo entenc que hauria de ser, en aquest cas, el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
1: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes cortines,
0: sí.
1: Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquia, jo no ho soc montblanquina.
1: Ja a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa 2. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret, i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pep Espaliu la va fer, el Pep Espaliu va patir sida, i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor... Ho dic bé?
1: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
1: Que, de fet, és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
1: És un sí, però no.
0: És un sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
1: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
1: dir, es poden
0: sí.
1: imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I. I llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
1: Aquest sí, però no.
0: Que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
1: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no, una imatge, però per l'altra es veiés
0: una altra.
1: Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
1: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Clar, que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el short, la Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar, el primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, no, què fas, no, amb la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la Bat Gyal, que la cadena també és un símbol, com a joia, de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara, clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la Batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós, no hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la Casa de Colònies Camp Micaló i el Càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els de la Casa de Colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun foc secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut, en aquest cas, a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions. I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions també d'altres àmbits. En aquest cas parlem del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que ha alertat que la productivitat, l'habitatge i les desigualtats limiten el benestar dels catalans, malgrat que l'economia catalana creix i la taxa d'ocupació és a prop del màxim. És la conclusió principal de la memòria socioeconòmica i laboral presentada avui. Escoltem el president de l'ENS, Ciriaco Hidalgo.
2: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: Hi ha una força ancestral que ens fa moure'ns. Molts antropòlegs apunten que, d'alguna manera, la portem arrossegant des del dia en què vam deixar de ser nòmades. És com una marca instal·lada al nostre ADN, una veritat incòmoda que ens diu que a l'època anterior a la revolució neolítica érem, en el fons, més feliços. En siguem conscients o no, ens passem tota la vida intentant tornar a aquells dies. Per això viatgem tant, per sanar aquest trauma atàvic.
1: El desig de desplaçar-nos per motius aliens a l'instint de supervivència comença, doncs, quan passem a ser sedentaris. Per molt que a la Xina intentem posar-hi de la nostra part, mai acabarem d'entendre la complexitat humana. És fascinant i colpidora a parts iguals.
0: Exacte. A diferència de la major part d'espècies animals, viatgem també per descobrir, per buscar respostes, per evadir-nos, per sentir-nos vius i vives. Viatjar és travessar terres desconegudes, però també fronteres interiors, sobretot això.
1: Des de l'Odissea d'Ulisses, el primer gran mite del viatge, fins a les conquestes contemporànies de l'Everest i de la Lluna, l'ésser humà s'ha mogut per necessitat, per fe, per curiositat, per amor, però també per motius molt menys lluminosos, per cobdícia, per por, per maldat, per conquerir, imposar, espoliar i sotmetre continents sencers. Aquesta és probablement la major ignomínia del passat d'Occident i, malauradament, també del seu present.
0: Doncs sí, ho estem veient. No cal ni dir que la superioritat moral occidental ha deixat una empremta massa gran, massa perversa, en la manera com viatgem, expliquem i interpretem el món. Una altra cosa que estem veient aquests dies, ara que arriben les vacances d'estiu. Turisme de masses, turisme del selfie, folclorització cultural de països exòtics per fer-los més vendibles, viatges solidaris que cauen en la trampa del paternalisme i perpetuen dependències...
1: Quantes maneres de viatjar a tants llocs per no acabar anant enlloc. Viatjar també pot ser una fugida elegant per no trobar el que realment busquem. En canvi, hi ha viatges que fem sense moure'ns de casa que ens canvien de dalt a baix, que deixen petjada, no el terra, sinó l'ànima. Quan obrim un llibre, quan ens atrevim a imaginar, a sentir...
0: És que, al capdavall, aquesta és la finalitat del viatge, la mirada nova que guanyem. Marcel Proust deia que el veritable viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a tenir nous ulls.
1: Viatjant, ens adaptem a nous costums, cultivem noves posicions i aptituds desconegudes, nous idiomes, nous valors per la nostra memòria emocional que ens permetin llançar-nos sense por al fracàs. Perquè en cada aventura quotidiana que inaugurem en aixecar-nos, comença una nova trajectòria per descobrir. Un possible canvi naixent sota el foc dels teus somnis, que ja de per si et fa sentir una miqueta més viu, una miqueta més viva.
0: I un altre contemporani de Proust, Cavafis, també va escriure: quan surtis per fer el viatge cap a Ítaca, prega que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.
1: I la nostra Ítaca sou vosaltres. I aquesta temporada ha estat una odissea meravellosa que ens ha regalat moments i aprenentatges únics. Però ei, que volem que el camí sigui llarguíssim. I la temporada que ve tornarem a salpar mar endins.
0: Sí, sí, sí. Encara no hem de viure moltes aventures, no corris tant. Per exemple, hem de començar aquest capítol.
1: Sí, ja tocaria, no? Ja sabeu que al capdavant d'aquesta expedició estem, com sempre, la Mariona Rabassa-Irla. Hola, Mariona.
0: Hola, i el Jordi Muñoz Jovell.
1: Doncs ara sí, comencem. I aviam quina biografia viatgent es portes avui.
0: Doncs el misteri s'acaba aviat. Escolteu, escolteu.

On podríem anar que els anys passessin més lentament? Feixugament sotmesos a la caducitat del temps, no hi ha cap viatge que pugui alliberar-nos per sempre més de dubtes i temences. I és bo saber-ho sempre abans d'emprendre'l. Més enllà de neguits i entusiasmes, potser el guany dels viatges és l'espai que hi descobrim de nosaltres mateixos i que tal volta hauria restat fosc sense la llum d'aquelles noves rutes. Miquel, Martí i Pol.

L'obsessió humana per viatjar, per desplaçar-nos d'un lloc a l'altre, és tan antiga com la nostra pròpia existència. O més ben dit, és més vella que el anar a peu. Ja ho dèiem al principi. Des que vam sortir de l'Àfrica fa uns 60.000 anys, no hem deixat de moure'ns. Per travessar deserts, mars, muntanyes i continents, per perseguir aliment i refugi, però també per conèixer nous horitzons. Som tafaners de mena. Durant segles, a banda de les preuades cames, utilitzàvem els animals per a les grans distàncies terrestres. Cavalls, mules, bous, camells, llames. Gràcies a la descoberta de la roda, a partir de l'any 3000 abans de Crist, també ho fèiem mitjançant carros i carruatges empesos per aquestes bèsties. Bé, no tothom, només la classe privilegiada que es podia permetre comprar i mantenir els animals i tenir en possessió com a mínim un xofer. Per a la resta de mortals calia desplaçar-se a pota, com tota la vida. Tot va canviar quan, en plena revolució industrial, l'any 1817, el comte Karl von Drais d'Alemanya va inventar la primera màquina de dues rodes coneguda com la màquina corredora o draisiana. Aquest enginy consistia en un quadre de fusta muntat sobre dues rodes i era impulsat per l'usuari empenyent amb els peus contra el terra, sense la necessitat de la tracció animal ni del carbó. L'artefacte era d'allò més rudimentari, però va assentar les bases del futur de la nostra protagonista d'avui, la bicicleta. Bicycle.

A la dècada de 1860, John Kemp Starley va presentar el primer model amb pedals i una cadena de transmissió, la River Safety Bicycle. Aquesta incorporació va ser cabdal perquè l'invent comencés a rodar per no deixar mai de fer-ho. Podríem dir, doncs, que aquesta ha estat probablement l'única cadena que, en comptes d'oprimir-nos, ens ha alliberat. La popularitat d'aquest nou vehicle va créixer tan ràpidament que ja a finals del segle XIX era utilitzat massivament per la població d'Europa i els Estats Units, tot i que també va penetrar més lentament a l'Àsia, sobretot a la Xina. S'havia destapat una autèntica obsessió per les dues rodes que va influir en gairebé tots els aspectes de la vida: l'art, la música, la literatura, la moda i fins i tot el comportament humà. Els registres parroquials d'Anglaterra demostren un marcat increment dels matrimonis entre llogarets distants durant la febre de les bicicletes de la dècada de 1890. Però qui més va beneficiar-se de la seva promesa de mobilitat social van ser les dones. Tant és així que entre el col·lectiu feminista van començar a anomenar-la màquina de llibertat. Mentrestant, pels manuals de comportament femení de l'època, continuava sent considerada un símbol de mala educació i, per culpa de l'esforç obstinat dels poders fàctics, moltes de les ciclistes van ser apedregades. Tanmateix, l'entossudiment d'aquestes pioneres va ser més gran i gràcies a figures com Annie Londonderry, la primera dona en fer la volta al món en bici el 1895, les dones van poder conquerir un terreny que els havia estat vetat. A la Belle Époque, fins i tot, hi havia noies solteres que es queixaven que ja no es podia lligar sense muntar en bici. La sufragista Susan B. Anthony va arribar a dir que la bicicleta ha fet més per l'emancipació de la dona que qualsevol altra cosa

A quants llocs ens porta una bicicleta que no ho pot fer cap altre vehicle? No és gens estrany que per això molts la considerin un símbol i que com a tal se li acabés dedicant un dia commemoratiu el 19 d'abril. Aquella jornada de 1943, el químic suís Alfred Hoffmann va agafar la bici per anar del seu laboratori a casa després de començar a trobar-se estrany mentre manipulava una substància que estava investigant. Un trajecte de pocs quilòmetres que normalment feia en cotxe, però que a causa de les restriccions de la guerra va haver de fer pedalant. Va ser curt, però quin senyor viatge! Hoffmann el descriu així. Tot guspirejava i refulgia amb llum viva. El món semblava acabat de crear. Tots els meus sentits vibraven en un estat de màxima sensibilitat. Sense saber-ho, el químic acabava de fer el primer viatge de LSD de la història. Dèiem que la bici arriba a llocs que són inaccessibles per a la resta de transports i a Albert Hoffmann, sens dubte, el va dur lluny, molt lluny, a ell i al seu invent, que poc després es convertiria en fetitge del moviment hippie que tanmateix tan va acabar maleint en considerar-lo el causant de la seva degradació a la categoria d'estupefaent. Però estàvem parlant de la bicicleta i la seva contribució a la llibertat. I en aquest aspecte, que Hoffmann ens perdoni, és indiscutible que els granyuts dels 70 van tenir-hi molt a dir. A banda de viatges lisèrgics, també van fer que l'ecologisme calés en la societat moderna. En plena crisi energètica, la necessitat de crear una mobilitat sostenible va convertir la bici en un símbol de desconnexió i contracultura que encara ara perdura gràcies a moviments com el Critical Mass o el cicloturisme espiritual.

Tot i així, no cal ser un hippie per fer de l'anar en bici un estil de vida, una passió. I és que és versàtil, lleugera, fàcil de mantenir, econòmica, ecològica i tan només addictiva que l'LSD. I a més, Xino Xano ens pot transportar a qualsevol lloc. Com els dies en què érem uns marrecs i només ens importava l'aquí i l'ara. I és que, si com escrivia Rainer Maria Rilke, la veritable pàtria de l'home és la infància, la seva capital bé podria ser la bicicleta. Aquelles tardes d'estiu, d'adrenalina i genolls pelats, conquerint els carrers a tota velocitat, insaciables. Aquelles tardes en què tot era possible i res no ens aturava, emulant la colla d'amics més entranyable i inoblidable.

No podem acabar la biografia de la bicicleta sense fer l'enèsim homenatge als Goonies, la pel·lícula que tant ens ha fet viatjar a més d'un i d'una. A banda de voltar amb les bicis, eren uns eixelebrats i, com tot equip intrèpid, tenien una missió: trobar el tresor d'or i diamants que havia amagat el malaurat pirata Willy el Borni. Però el tresor de veritat, tots ho vèiem, no era aquest, sinó l'amistat que va sorgir d'aquella aventura compartida. Per això crec que va marcar tota una generació, perquè aquest, si ens ho proposàvem, també el podíem aconseguir nosaltres. Al capdavall, tan sols es tractava de seguir pedalant.

d'històries iniciàtiques, de noiets sobre rodes a la recerca d'emocions, la pantalla gran i la petita n'és plena, planíssima. Però és una altra pel·li de l'Spielberg la que ens ha deixat la imatge més màgica i icònica d'una bicicleta, E.T., l'extraterrestre. No hi ha dubte que per al director, els dies de bici i roses, com Rilke, són la seva veritable pàtria. I la nostra. Ben mirat, tots i totes tenim emmarcat a la ment el dia que ens vam desprendre de les rodetes i per fi pedalàvem sols sense la supervisió d'un adult, tastant per primera vegada el gust de la llibertat. Aquell dia també vam aprendre el poder que amaga viatjar.

0: viatjant per l'espai fins a mar, sobrevolant Àfrica, banyant-nos en un hammam turc, entre ecos de l'Antàrtida i fotografies de Xina, per acabar embolcallades pel mantra de les onades oceàniques. Així hem volgut començar aquesta àgora d'avui dedicada als viatges, amb un trajecte musical molt especial per diferents paisatges sonors que ens han transportat en pocs minuts a tants llocs geogràfics i emocionals. Sense oblidar-nos que hi ha altres viatges molt menys plaents, molt lluny dels privilegis d'aquest mal anomenat primer món, que aspiren a trobar una millor qualitat de vida, una esperança o directament la supervivència. Per exemple, el de tantes persones refugiades que emprenen croades on es juguen literalment la vida. Una realitat molt propera que vivim al Mediterrani, sense anar més lluny, i ignorem com tants conflictes inhumans diaris que ens travessen i ens deshumanitzen. Bé, i fet aquest parèntesi, que ens sembla molt necessari, canviem de terç, perquè estem a l'espai de l'Àgora i ja que volem conversar sobre els viatges, ho volem fer amb la millor companyia. De dues persones apassionades del viatjar, però també d'acompanyar d'altres a viatjar cap endins i cap enfora. Per això hem convidat avui a la Lorena Font, antropòloga i guia de viatges des de fa més de 15 anys. Ho fa a través de propostes alternatives i respectuoses amb els indrets i les cultures, tant amb adults com també, últimament, amb infants i joves. Benvinguda, Lorena. Com estàs?
1: Gràcies.
0: I també tenim a la Núria Xiva, coach i experta en autoconeixement, col·laboradora del Despertador, creadora del projecte Encamina't, on ha acompanyat a diferents expedicions a fer el Camino i altres trajectes des d'una proposta que va com l'eixida, d'endins cap enfora, de despertar l'autolideratge i el benestar de la consciència. Benvinguda, Núria, com estàs?
1: Molt bé, un plaer estar aquí, molta il·lusió i ganes.
0: Per començar, el plaer totalment nostre, que ens acompanyeu, perquè a més sou unes cracs, i segur que totes i tots doncs, aprenem un munt de vosaltres sobre el fet de viatjar, no? Tant cap endins com cap fora. I per començar, el que volíem també és preguntar-vos què us ha portat a fer del viatge una forma de vida i fins i tot de guanyar-vos la vida.
1: A mi, bueno, m'hi ha portat una mica la meva infància. Tenia la sort de tindre uns pares que als quals els agradava veure món i viatjar amb pocs recursos, la motxilla, sense grans expectatives. Era una època sense internet, sense informació. I a través d'aquesta llavor, no, que em van anar deixant, vaig tindre com molt clar que jo quedar-me a Barcelona, no? A lo que és casa meva, se'm feia petita i havia de veure més món. I em fascinava ja des de petita el saber que la realitat, la normalitat, a cada lloc del món era diferent, no? I és una mica el que em va enganxar a viatjar. El descobrir noves maneres, noves realitats, bueno, noves formes, i que la meva normalitat es trencava nyicos, no? En aquestes experiències. I poder-m'hi guanyar la vida, pues, la veritat és que em fa sentir molt afortunada. Des de sempre, la veritat és que he lluitat per això. No, a vegades no ha sigut un camí fàcil perquè no tens una nòmina fixa, no tens una estabilitat econòmica, treballes quan tothom té vacances... Bueno, és una lecció de vida, però fa que jo quan estigui treballant realment em senti afortunada.
0: Connectada amb un propòsit, no? Amb alguna cosa...
1: Sí, total, total. I gaudeixo d'això, d'ensenyar, no? De poder ensenyar altres cultures, de poder, l'altre dia ho parlàvem amb el Jordi, de poder fer una mica de coixí cultural entre la gent que ve d'aquí, no? De la nostra cultura, i poder-los mostrar altres cultures amb respecte, amb carinyo, amb no? A que puguin, bueno, almenys la meva idea sempre és a que puguin sentir una mica el que jo sento quan em fascina una quotidianitat estranya la meva, no? Després que la gent hi arribi o no, pues a vegades se puede, no?
2: Molt bé, mira, m'acabes de fer molta enveja, Lorena, això de que uns pares ja viatgers, que de petita amb la motxilla et portaven per allà. Jo això, de veritat, amb la família no ho vaig poder gaudir de petita, però sí que vaig anar, jo vinc del món de l'escoltisme, Entonces, vaig tenir la sort de poder anar pues, a diversos viatges aquí per Europa a través de l'agrupament Escolta, al que jo anava des de petiteta. Entonces, allà, entre altres viatges que vaig conèixer, que eren per viatges doncs, molt austers, molt senzills, anaves amb la motxilla i poca cosa més, i t'estaves 15 dies enmig de la natura, encara que t'anessis a, jo què sé, a Suïssa, a Holanda, vam viatjar a molts llocs, però era molt amb el que hi havia, no? A part amb una comunitat de gent, compartint uns valors, i a mi això, la veritat és que em transformava molt, era com algo que necessitava durant l'any, no? Era com marxar d'acampaments, marxar a viatjar amb el grup aquest d'iguals, no? I a partir d'aquí va haver-hi un viatge que va transformar quan jo era ja monitora, que va ser el fer el Camí de Santiago amb un grup de nens. Llavors, aquell grup de nens era un grup de nens especial, podríem dir-ho d'una manera, i de com van començar a l'inici del Camí de Santiago, a el que va passar quan vam caminar junts aquells 100 i escaig quilòmetres que vam recórrer aquell estiu, el grup quan va arribar a Santiago era un altre, no? Llavors jo em vaig quedar amb aquell potencial que tenia el Camí de Santiago i vaig dir, ostres, el que ha aconseguit aquest viatge, que nosaltres com a monitors no hem aconseguit durant tot l'any, què és el que ha passat? No? Aquest viatge té alguna cosa ja de per si. I llavors quan jo vaig començar amb tots els temes d'autoconeixement, de lideratge, de començar a facilitar grups, em vaig recordar molt d'aquesta experiència que jo havia viscut amb el meu grup de nanos, de l'agrupament, no? Quan tenia 20 anyets, i vaig dir, diu, això té alguna de potencial, jo provaré de portar un primer grup de persones a veure què passa, però no només caminar el Camí de Santiago, que ja per si té molt de potencial, sinó a part ficant aquesta mirada d'autoconeixement, no? I la veritat és que ho vaig fer, va tenir molt d'èxit, va ser un abans i un després a la vida de moltes persones, i va ser com, oh, això el meu camí, tirar cap aquí. I a partir d'allà jo també el vaig fer de manera, també amb amics, el vaig anar provant de fer de manera sola, i a partir d'allà doncs, vaig portar molts grups de creixement personal a fer el Camí de Santiago i vaig veure que això em tirava, no? I a part que és que no només el sentia que era per aquí i que era una part molt vocacional, sinó que també la vida m'acompanyava, no? I la gent pues, pagava per això. Així que ajuntaven com els dos factors, no? Dir, no només que la vida et diu, sinó que a part et pots guanyar la vida amb això, així que quina manera més maca de guanyar-te així la vida.
0: Sí, us escolto, no? I esteu parlant això, no? De abans parlaves, Lorena, també, de que potser dels elements que ens atreu o que ens mou, no? Que us ha mogut a vosaltres és aquesta part de que descobrim, bueno, les dues, no? Ara parlaves, Núria, tu, de l'autoconeixement, de la part de la transformació, però també tant cap endins, d'autoconeixement cap endins, com el coneixement cap enfora, també, que permet també trencar creences, mites, descobrir noves realitats, no? Com deies, Lorena, també, que ens enriqueix, no? Que ens enriqueix si estem amb la... si ens ho permetem, no? Si estem en aquesta predisposició, no? Aquesta sortida a la cova de Plató, d'alguna forma, del conegut i descobrir i aprendre mentre ens aprenem, no? Noves cultures, noves realitats, nous paisatges. Quins elements diríeu més que fan que ens atregui tant el fet de viatjar?
2: Per mi, viatjar és com fer un reset a la teva vida. És a dir, és trencar la teva monotonia, és deixar de fer el que cada dia estem acostumats a fer, però jo no ho dic només de marxar físicament de casa teva, sinó la part cultural, de que veus una altra cultura, la part també dels hàbits, és a dir, doncs avui no m'aixeco a les 9 del matí, sinó que potser m'aixeco a les 5 de la matinada, perquè el sol és quan surt en aquest país. És com canviar els hàbits, canviar tot, i et fa, per mi, la gràcia dels viatges que tu pots... O sigui, tu, evidentment, no deixes la teva vida, no? La segueixes tenint, però la veus des d'un lloc diferent. O sigui, és la perspectiva que agafes quan tu estàs de viatge, almenys els viatges que jo proposo, no? Que són aquesta mirada que el viatge en si, el lloc en si és l'excusa, no és on has d'arribar, és tot el que passarà mentre fas aquest camí, no? Que és com que tens la capacitat del viatge d'agafar aquesta distància emocional o aquesta perspectiva que et permet també fer un viatge cap a la teva pròpia vida. I a mi això és el que em fascina, no? El trencar els hàbits, el veure les coses diferents, el poder això de pensar fora de la caixa, no? Que sempre si no aquí estem amb la rutina i com tots pensant lo mismo, i per mi és aquest poder el que té el sortir.
3: La eixida. Mirant endins per anar enfora.
4: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Carla Honrubia continua sumant èxits a la seva carrera eqüestre. La Molletana ha estat triada per participar pel Campionat del Món organitzat per la Federació Eqüestre Internacional que se celebra a Aachen, Alemanya, entre l'11 i el 23 d'agost. Ha estat decisió de la Direcció Tècnica de Doma Paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola que han escollit Honrubia per representar Espanya. En declaracions a la nostra emissora, l'Amazona Molletana s'ha mostrat molt orgullosa de poder participar en el seu primer campionat mundial.
1: La veritat que no ens ho esperàvem perquè ha sigut un any complicat per nosaltres i tot s'acaba aconseguint. És un orgull principalment i és el meu primer campionat del món, aquesta cita tan important, perquè bueno, vaig ser

Fluvià amb el seu cavall, en Valerio, que mostrarà les seves habilitats i treball fet al llarg d'aquests anys. I seguim parlant d'esports i també a nivell mundial, perquè els aficionats de la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge la final del Mundial des del Parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisio abans que es disputés la semifinal entre Espanya i França. A través de les xarxes socials va anunciar que si la selecció espanyola aconseguia classificar-se per la final, el consistori habilitaria aquest espai perquè la ciutadania pogués viure conjuntament la lluita pel títol. Així doncs, Can Mulà es convertirà en el punt de trobada dels seguidors de la selecció, que podran compartir l'ambient de la gran cita futbolística en un espai obert i amb una pantalla de grans dimensions. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: No, jo pensava, ara mateix, perquè tinc com experiències diferents. Una és l'experiència personal, on he passat molt de temps seguit viatjant, i llavors aquesta mirada que tu deies, Núria, de sortir de la teva vida i de mirar-te-la de lluny. Jo he viscut a vegades un procés contrari, que és com, bueno, un procés diferent, no contrari, no? Però és com que la teva normalitat és el viatge, no? I al contrari, i lo excepcional és la vida normal, que al final és la família, el lloc que coneixes, que tornes de tant en tant, no? Com per veure que la proporció és inversa, saps? És com que la vida en si és el viatge i després el casa és l'altre, no? Que, bueno, és curiós perquè pensava, hòstia, que diferent, no? També l'experiència que pot ser.
2: És quan entenc, Lore, que també té a veure amb quan una cosa és la rutina i la, no?
1: Exacte.
2: La rutina és el sortir de la rutina, no?
1: És que quan el viatge això, és la rutina, no? És l'antirutina.
2: Sí, perquè em venia precisament amb això, no? Dius que moltes vegades potser una de les parts que ens atreu del viatge pot ser amb això del reset que deies, Núria, també el que quan estem en el viatge potser estic més en el permís, en estar sense exigència, però, clar, una exigència que tinc normalment quan estic amb la rutina. I quan el viatge potser és una feina i estic en la rutina, potser sí que aleshores pot convertir-se, o sigui, no pot estar tant aquesta part el no haver exigència, no?
1: Exacte. La meva experiència és diferent a potser la dels viatgers que jo acompanyo, no? Que potser tenen una experiència en més curt termini, no? I s'emporten una mica més sense ser tan profund, no? Com en els viatges de la Núria, que són més d'introspecció i més de cap a una mirada de creixement personal, sinó que jo em trobo gent molts cops que busca estímuls, no? Conèixer. A vegades també arribo a trobar gent addicta a viatjar, no? A que busca el sello del passaporte. I, bueno,
2: hi ha molts propòsits i formes de viatjar diferents.
1: Hi ha molts propòsits.
2: Sí, sí. I allà conviuen de vegades en un mateix grup, no? En un mateix grup pots estar convenient amb moltíssima gent amb propòsits tan diferents i pot haver allà una font de conflictes per això, no? Potser només hi ha per això.
1: També.
3: A mi també hi ha un ingredient que a mi m'encanta els viatges, que és la gestió de la incertesa. També és veritat que si vas amb un guia, no, algú t'acompanya, vas com, o millor com més, de dir, confio en què passarà. Però si

0: Sí que és cert que hi ha un punt de dir què em trobaré, amb què em sorprendré, des de nivell cultural, a el que veuré avui, al grup de persones també que em trobaré, perquè si fas un viatge, almenys en grup, és com a veure què serà, què passarà aquí, no? Llavors, tota aquesta història d'incertesa per mi també és una gran habilitat que no estem molt acostumats, abans ho parlàvem, no, tot el tema de les noves tecnologies, de com podem predir ja la vida, no? De com és com tot lo tengo que tener controlado. I per mi el fet de viatjar és, suelto el control, me dejo llevar, jo què sé, abogo a mi creativitat, a no saber, això, perdre el control, no? O a comentar que tens aquesta part de gestió de la incertesa, que per mi és tan necessari que ho estem perdent. I el viatge en si ja t'ho porta, això.
1: Em remet tot plegat a que potser tot parteix de la consciència, no, abans? O sigui, perquè moltes vegades, no per agafar un avió i plantar-me a 16 hores de diferència d'aquí, i amb una franja horària molt diferent, i amb una cultura que no té res a veure, per això vol dir que pugui estar cultivant un esperit més aventurer,
2: exacte,
1: o pugui desconnectar, o pugui connectar o no. O sigui, no és amb què connecto, o amb què estic connectada, no? És o sigui, la maleta la porto amb mi, allà on vagi, del que jo soc o d'on està, i la meva predisposició, la meva necessitat de control, la meva carència, la meva abundància, si necessito seguir omplint postals, si necessito seguir enviant, o em permeto descobrir-me des d'un altre lloc, no? I aquesta part també, que jo penso que igual que l'internet o la tecnologia pot simbolitzar aquesta velocitat també i aquesta sobreinformació i aquest control i aquesta mirada també una mica com controladora i imperialista, diguéssim, de conquesta sobre els llocs i sobre els territoris, també pot, també el fet de les noves formes de viatjar, no? També, o sigui, cada vegada anem molt més de pressa als llocs i arribem amb un avió, ens plantem un lloc i no hem fet el viatge abans, de predisposició de no sé, d'humilitat també, respecte d'honorar també el territori intern i el territori extern, no? I crec que aquí també ens perdem una part de nosaltres, no? No sé com ho veieu.
2: Sí, jo estic molt d'acord en que, bueno, estem en una societat on tot és molt ràpid, no? I llavors, des d'un viatge a un dol, a qualsevol cosa, no? Te la demanen que sigui així, llavors no arribem preparats al lloc on anem de viatge, no? No arribem realment amb com hauríem d'arribar, no? Totalment. Creuem i ens plantem en una cultura que és antagònica a la nostra i no ens ha donat temps ni a llegir-nos un llibre de com són, ni a integrar realment que per anar allà ens hem de despojar de coses nostres.
0: Clar, per mi hi ha com un o dos o tres, tipus, o sigui, hi ha viatges diferents, no? Hi ha viatges que jo he anat a conèixer llocs i a conèixer la cultura i que això ja pròpiament em transforma perquè és una realitat diferent de la meva i llavors jo ja puc veure la meva vida dient, hòstia, no és la vida de la meva absoluta, sinó que també em contrasta molt amb el que estic vivint, i és molt guai, no? Després també hi ha altres viatges, com per exemple jo el que faig del Camí de Santiago, que no és anar a veure alguna cosa, sinó que hi ha molts dies que estàs caminant i passes per boscos, per poblets, no? Que és un viatge més ja de cap endins, de què t'estàs escoltant tu mentre estàs fent aquest camí com de transició cap a un lloc, no? Llavors, clar, aquí és el que és com és diferent a el que estem parlant, no? Perquè llavors hi ha aquesta mirada que tu ets el que t'has de validar, és tu que fas cap al teu recorregut als paisatges aquests interiors, no?, que deies aquí, Jordi. Però també hi ha uns altres viatges, que són, per exemple, els viatges que ens porta la vida quan fem un dol, no? O quan ens fan fora de la feina, per mi és viure un viatge, també, perquè entres en una zona d'incertesa, no saps què fer, canvies el teu dia a dia, i a vegades no es tracta d'anar a un lloc diferent, sinó que és tot el que camines mentre estàs fent aquest viatge a la vida, no? I aquesta metàfora, a mi, com d'aquest viatge, o, per exemple, el viatge de l'heroi, que és aquesta metàfora que la majoria de les pel·lícules que veiem i que tant ens enganxen, tenen aquesta metàfora de tenir que marxar cap a un lloc desconegut cap a tu, que pot ser físicament i pot ser algo que la vida et porta, no? I com fer tot aquest viatge fins a tornar al mateix lloc on està la teva vida, perquè al final tothom torna, no?, al seu lloc, al seu dia a dia. I com ets, tu has canviat, o sigui, no ha canviat res el teu entorn, però tu sí que canvies. I és aquest potencial que permeten els viatges, de que nada canvia, solo yo cambio y todo cambia, no? I és, això és aquest viatge. I jo a vegades, en una setmana, el que em flipa, per exemple, el Camí de Santiago, és que gent en una setmana pots fer aquesta transformació, que jo a vegades és que ni amb 8 anys de teràpia he aconseguit fer canvis, que potser quan arribo al Camí de Santiago, no, hi ha gent que diu, hòstia, és que deixo la meva parella perquè sé que no m'està portant ja el que m'ha de portar, o canvio de feina, o faré les paus amb el meu pare, o sigui, han passat coses com aquestes de potent, i això és perquè has fet una parada de la teva vida i t'has allunyat i has fet un ISR reset que dèiem abans. Ja callo.
1: I superinteressant el que dius, Núria, crec que més jo ho enllaçaria amb que quan parles, per exemple, de l'experiència del Camino, és jo vaig amb aquesta predisposició, amb aquesta intenció, amb aquesta experiència, amb aquesta intenció també de posar allà una presència. Que segur que, recuperant el que deia abans també la Lore, també hi ha molta gent que pot creure que això, però també hi ha gent que va amb una predisposició X i una altra que va amb una altra predisposició, que també fa que aquest viatge, per molt que hi hagi, no li porti tant, no? Per molt que estigui tot preparat perquè pugui passar així, no? Perquè pugui ser així. Igualment és això, no? També sí que em quedo amb la reflexió, també recollint, i com ja anem tancant, perquè podríem estar fins a infinit, i abans de fer-vos l'última pregunta, em quedo també amb la reflexió de com... Jo em quedo, per exemple, per mi, el viatge més potent que he fet no va ser en fort, va ser dins, en teràpia, fa 25 anys. I tornava això que deies, Núria, tornava a Sant Jordi, el mateix Jordi que entrava aparentment físicament a la mateixa casa, però canviava totalment. I allò va ser, i me'n recordo que després vaig decidir a partir d'allà que viuria fora del meu lloc on havia viscut tota la vida, en aquest cas Barcelona, durant molts anys, però i que allò seria molt espectacular, potser viatjaria per diferents parts del món, però que jo el viatge més gran ja l'havia fet. I viatjant me n'adono que potser moltes vegades estic més en, o podem estar més en el consum, com deies abans Lore, de recollir quasi al final fotos o postals o selfies o conquerir territoris o experiències inclús, que no en el fet de conèixer i deixar-nos penetrar per la realitat que hi ha allà i deixar-nos permetre'ns ser vulnerables també a allò, a aquella incertesa, a aquella incomoditat, a aquella realitat que passa, que evidentment com no és una cultura diferent, segur que t'ha de travessar la incomoditat, no?
0: Clar, a mi ara m'acabes de tocar un tema que volia treure sí o sí, que és el tema de la incomoditat dels viatges. És els reptes que el viatge et porta, no? En tots els viatges jo m'he trobat sempre en parts que no han funcionat. Recordo una a la Índia que vaig fer, que jo iba com, a ver la Índia, que bonita, colores, sonrises... I jo recordo que m'ha impactat tant la duresa de les coses que vaig veure, estava per a un orfenat. Jo cada dia trucava a ma mare plorant, mama, gràcies per el que m'has donat, gràcies per... Em va fer valorar tant la vida que jo tenia aquí, amb coses que em van xocar tant d'allà, que per mi va ser un viatge molt dur, molt dur de mirar cap endins, de reconèixer, d'agraïment, de saber valorar les coses com les tinc. Vull dir, que a vegades també aquests reptes, aquests obstacles que et posa el viatge, no te'ls trobes en el teu dia a dia perquè ja estem a la zona de confort, i el fet de sortir fora de la zona aquesta i estar entrant en la zona d'aprenentatge, també poden passar canvis significatius amb tu, no? I per mi és important això, la incomoditat a vegades també que et porten els viatges, i per tant no tenir-ho tot tan sobresegur, no anar amb el viatge tan preparat, perquè també el viatge et pugui sorprendre, no?
1: I d'això també va una mica la vida, no? I crec que el viatge també defineix molt la nostra essència, no? Que està en aquesta condició viatgera, en què anem navegant, com deies abans, Núria, en molts escenaris, no? Que no tenen a veure només amb comprar-me un bitllet per anar a algun lloc o a una destinació, sinó contínuament ens atrapen moltes destinacions, molts viatges que no escollim, no? Com poden ser dolç o com poden ser canvis que estan allà i estem allà, no? Bueno, agrair-vos moltíssim. Ara sí que tancarem aquest espai. Sabem que igualment volem seguir viatjant amb vosaltres. Sabem que us podem trobar en algun moment perquè ens acompanyeu a fer un gran viatge cap endins i cap enfora. Molt agraïdes d'aquest espai. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Lore, per aquest espai. Esperem que ho hagueu disfrutat i tant com segur que les persones que ens estan escoltant.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Sí, moltes gràcies, Jordi, i que ens trobem viatjant.
3: Això sí que ha estat un viatge, eh?
1: Sí, un privilegi conversar amb aquestes dues exploradores de la vida. Però has que dir una cosa, Mariona?
3: Quina?
1: Que tinc ganes de seguir viatjant. Com dèiem a Laura, el viatjar també genera addicció, segons com.
3: Totalment. Doncs, si vols seguir, tinc una proposta que t'encantarà. Perquè, sí, perquè què millor que viatjar a través del relat, de la proposta creativa. Ens obre portes a nous mons i, sobretot, a nosaltres. I saps què és la nostra particular xerpa cultural, no?
1: L'Eli?
3: Exactament. Aviam a on ens convida a viatjar avui amb el seu pretext.

Des de l'antiguitat, la narrativa del viatge ha existit de diverses formes. Si ens referim a la literatura de viatges, l'imaginari col·lectiu rescatarà fàcilment els cèlebres títols de l'autor francès del segle XIX, Jules Verne, com ara 20.000 llegües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies o Viatge al centre de la Terra, entre d'altres. Les històries de ciència-ficció d'Isaac Asimov, autor científic estatunidenc d'origen rus del segle XX, i els viatges al·lucinants de científics diminuts dins del cos humà, o bé les aventures de l'intrèpid reporter Tintin, creat pel belga Georges Rémy, més conegut com a Hergé, entre el 1930 i el 1976. Però quin va ser el primer text que va parlar de travessies? Per damunt de tot, la gran referència que trobem és l'Odissea, el poema èpic grec compost per 24 cants atribuït a Homer del segle VIII abans de Crist. El poema narra la tornada a casa, a Ítaca, de l'heroi grec Odisseu, Ulisses en llatí, després de la guerra de Troia. L'impacte d'aquesta obra està relacionat amb la influència que ha exercit en la literatura, la cultura i el pensament occidental. El viatge d'Odisseu és un viatge sobre l'exploració de la condició humana i és crucial per a la comprensió de la mitologia grega. També ha marcat grans personatges arquetípics, convertint Ulisses en l'arquetip d'heroi viatger, mentre que Penélope representa la lleialtat. Són referents universals que han persistit i han influït culturalment sobre els rols de gènere. L'obra també ens ha llegat el terme Odissea per referir-nos a un viatge llarg ple de peripècies, a més de ser objecte d'estudi i d'adaptacions en la literatura, la filosofia, la música i el cinema.

¿Cuántos de vosotros té per costum escriure un diari quan viatja? El viaje de Geria, escrit per una dona al segle IV després de Crist, presumiblement a El Bierzo, està considerat com el primer relat de viatges en el context de la literatura occidental i espanyola, ja que narra de forma personal una travessia amb intencions descriptives i de descobriment. Egeria, una dona gallega benestant, singular, curiosa i decidida, considerada la primera dona viatgera i escriptora hispana, relata la seva peregrinació a Terra Santa, Egipte, Mesopotàmia i Constantinoble en el format de carta, descrivint amb detall els llocs que visita i les experiències que hi viu. El text va ser escrit en llatí vulgar al segle IV després de Crist, com hem comentat, va ser copiat al segle XI per un monjo de l'abadia de Monte Cassino i no va ser descobert fins a finals del segle XIX. El llibre està editat per la Línia del Horizonte Ediciones. Amb aquest esperit dels diaris de viatges, i ja saltem a la pantalla, us vull parlar de la pel·lícula de l'any 2004, Diarios de motocicleta, de Walter Salles. Una pel·lícula biogràfica basada en els diaris de viatge del Che Guevara, llavors estudiant de medicina, i el seu amic bioquímic Alberto Granado, que explica el viatge que van dur a terme sobre una motocicleta l'any 1952 partint de Buenos Aires. El que havia de ser un viatge d'aventures per conèixer el continent es converteix en una descoberta que els canviarà la vida. És el descobriment de noves realitats, dels estaments més desfavorables de la societat, el que despertarà en el Che les ganes de lluita per la justícia social. Aquesta road movie, o pel·lícula de carretera, també ens permet parlar d'aquest gènere cinematogràfic que es nodreix del viatge, ja que els personatges principals duen a terme un desplaçament físic que constitueix l'eix central de la trama i que és molt més que un trajecte. És una exploració personal i íntima a través del moviment, on el camí es converteix en catalitzador per l'autodescobriment i la transformació. Diarios de motocicletas pot veure a Movistar Plus i en obert a runtime.tv.

el terreny de la ciència-ficció, els viatges en el temps són un tema recurrent, amb grans exemples dels anys 80 i 90 que han marcat una generació. Estic pensant en títols com Regreso al futuro, de 1985, Atrapado en el tiempo, de 1993, o 12 monos, del 95. Però jo us vull presentar la pel·lícula Petite Maman, que la directora francesa Céline Sciamma va estrenar el 2021. El film no utilitza els típics elements narratius d'aquest subgènere, malgrat que hi ha un salt en el temps. En aquest cas, admirem el que podríem anomenar un poema cinematogràfic màgic, i com aquesta cinta, breu i senzilla, explora l'amor d'una filla envers la seva mare. Nelly té 8 anys i acaba de perdre la seva àvia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa on la seva mare va créixer, explora amb intriga el bosc que l'envolta, on la seva mare hi jugava de petita. En aquest bosc, la Nelly coneix una altra nena de la seva mateixa edat i físicament molt semblant a ella. La connexió entre ambdues fa néixer una amistat. Entre jocs i confidències s'adonaran que el seu vincle és tan fort perquè són mare i filla compartint temps, espai i l'edat de 8 anys, creant un conte de fades entre present i passat. Aquest títol es pot mirar a Filmin i a

I en aquesta línia de fantasia portada a l'extrem, us llanço una pregunta. Us imagineu com seria viatjar dins de les pàgines del vostre llibre preferit? Això és el que fan la Carmen i la Juliet, dues germanes que cauen dins del seu conte preferit, El regne dels vents, convertides en gates. Sirocco i El regne dels vents és una pel·lícula d'animació adreçada a criatures a partir dels 6 anys, del director Benoît Chier. El film ens convida a passejar-nos per la geografia de fantasia d'un regne imaginari que sorgeix de les històries inventades per l'escriptora Agnès, que es desplega en diferents territoris, els quals seran explorats per les dues germanes a la recerca del camí per tornar a casa. Un homenatge als films de l'estudi japonès Ghibli, una celebració de la cura entre les dones, l'amor entre germanes i de la imaginació. La podeu veure a la col·lecció de Pac Màgic, a Filmin i a Pac Màgic On Demand.

Si voleu seguir indagant sobre el fet de viatjar, us recomano el llibre d'Emily Thomas, professora associada de filosofia a la Universitat de Durham, El viaje y su sentido, cuando los filósofos se hicieron nómadas, en traducció de Sílvia Moreno Parrado i editat per Shackleton Books. El llibre explica els viatges de l'autora per Alaska, a la vegada que examina els llocs on la filosofia i els viatges s'han enfrontat entre si. Per exemple, parla sobre el concepte d'alteritat de Montaigne, sobre la manera com John Locke va utilitzar els llibres de viatges per millorar la seva comprensió de la ment humana, sobre el costat fosc dels mapes i com la filosofia pot ensenyar-nos que no són eines acrítiques en la nostra manera de pensar. També reflexiona sobre Henry Thoreau i la naturalesa salvatge i la manera com la filosofia de l'espai va revolucionar el turisme de muntanya, canviant la nostra forma de veure les grans roques. I finalment es pregunta si els viatges espacials afectaran la importància que ens atribuïm a nosaltres mateixos i mateixes com a éssers humans en l'immens univers en què vivim. El llibre està escrit de forma entenedora, senzilla i plena d'exemples i anècdotes.

0: sinó equipaje.
1: I ara sí, fins aquí ha arribat aquest viatge per referències artístiques i culturals, que és el pretext. El meu nom és Elisabet Alguacil. Gràcies per ser-hi. Bon camí. Estamos.

Viatgem cada dia, a cada instant, conscientment o inconscient, físicament o amb la imaginació, amb l'avió o amb el cor, amb cotxe o en son, caminant o volant amb el desig, amb bici, ho ha dit. Però és veritat, com diu Martí Pol, que de tots els viatges se n'aprèn, si estàs receptiu, si obres la ment i els poros i deixes penetrar-te per segles màgiques desconegudes o aparentment infranquejables. I que en aquesta ruta per la vida que caminem i desfem contínuament, en solitud o en companyia, hi ha el desafiament de trobar-nos, de descobrir-nos, de trobar aquest nou espai meravellós que conforta la nostra soledat a l'altra banda de la parpella. El viatge, des de temps homèrics immemorials, ha estat testimoni de la nostra natura absurda i precària en la lluita de voluntats humanes. Entre la por i la força, morint en la constància, fràgils i ferms, expandint eternament els nostres confins efímers en definir-nos a mar obert, sense lloc concret aparent. I després de l'agonia de la por al buit, trobem l'espai per créixer des de les experiències. Més enllà de la riba dels nostres vedats rutinaris, ens permetrem treure el cap, deixant pas lliure en la nostra expressió. No hi ha viatge més intrèpid i apassionant que el de ser nosaltres i desafiar la por de no ser estimades o directament el de prendre decisions obeint la nostra brúixola interior sense cap bola de vidre que ens marqui el camí. Només el sentir endins el batec, la pulsió de vida, l'impuls de la llibertat, el de l'elecció arrelada en el permís per ser, que ens convida ara sí a emprendre un nou vol, fràgil, autèntic i conscient.

0: sembla si anem tancant, que ja tocaria.
1: Oh, ja s'acaba?
0: Sí.
1: Però falta una cosa, no?
0: Les preguntes finals, per això seguir viatjant.
1: Sí.
0: Vinga, va, arrenco sense més dilacions. Quins són els aprenentatges més destacats dels viatges més significatius que has fet?
1: Què has après de tu?
0: Quin ha estat el viatge més gran que has fet? Què va suposar per tu?
1: A quin lloc de la teva geografia t'agradaria viatjar més sovint?
0: I fins aquí el viatge per l'eixida d'avui.
1: Un trajecte en el qual, com has pogut sentir, ens han acompanyat moltes músiques i que, com sempre, pots recuperar a la playlist que tenim disponible a Spotify, on també pots recuperar altres programes.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Aquí estem i aquí seguirem, transitant noves rutes, noves destinacions que ens porta la vida i que ens impulsen a aprendre.
0: Ens retrobem ben aviat.
1: Molt bon viatge.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En va fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que amb el pas dels anys es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com als més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Soc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril fem la Setmana Esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist. Perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

0: al carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis, perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.
1: In

0: Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos. Us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 15 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Centenars de treballadors d'Alstom es manifesten pels carrers de Mollet reclamant un desbloqueig del seu conveni. Han fet una marxa lenta, a peu, des de l'empresa fins a l'Ajuntament per reunir-se amb l'alcaldessa Mireia Dionisio. I nou episodi d'onada de calor a Mollet, on les temperatures poden assolir en el dia d'avui els 37 graus. Per aquest motiu, novament, el bus urbà de Mollet és gratuït aquest dimecres. I l'amazona molletana Carla Onrubia és una de les seleccionades per la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació d'Hípica Espanyola per competir en el Campionat del Món de Doma Paralímpica que es disputarà aquest agost a Alemanya. I Mollet viurà la final del Mundial a Can Molà amb una pantalla gegant. La final tindrà lloc a les 9 del vespre. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat aquest dimecres una nova jornada de mobilitzacions per reclamar avenços a la negociació del conveni col·lectiu. Coincidint amb la tercera de les 8 jornades de vaga convocades aquest mes de juliol, els treballadors han fet una marxa lenta des de les instal·lacions de l'empresa fins a l'Ajuntament de Mollet, on s'han reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio per exposar-li la situació i demanar-li suport de les administracions. La vaga comporta una aturada de 6 hores des de les 7:30 fins a 2:15 i forma part d'un calendari de mobilitzacions que continuarà la setmana vinent si no hi ha avenços en la negociació. Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, ha remarcat que la proposta de l'empresa continua sent insuficient. Ha explicat que dels 31 punts que la representació dels treballadors ha posat sobre la taula, la direcció només n'accepta 4. Entre les principals reivindicacions hi ha una revisió salarial vinculada a l'IPC, la recuperació de la reducció de jornada fins a les 32 hores setmanals, una paga extra i altres millores en les condicions laborals.
2: Lo que propone la dirección de la empresa es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Pedimos una plataforma de 31 puntos y donde la empresa nos ofrece solo 4. Entre los puntos más importantes está claro que para nosotros el incremento del IPC, nosotros hablamos de un incremento de un 5% más una cláusula de revisión salarial más un punto. En jornada también queremos una reducción de jornada anual de 32 horas, igual que teníamos hace 14 años, que teníamos 1.688. Queremos una paga extra y una serie de puntos más que tenemos en nuestra plataforma aprobada por toda la plantilla.
1: La representació sindical considera que la planta té prou càrrega de treball per assumir aquestes millores i rebuig els arguments de l'empresa, que atribueix la manca de beneficis a l'increment dels costos de producció. Oriol Casabella, secretari del Comitè d'Empresa i delegat sindical d'UGT, ha explicat que l'objectiu de la reunió amb l'Ajuntament de Mollet és traslladar les reivindicacions dels treballadors a les administracions públiques i demanar-los que els donin suport per desbloquejar el conflicte laboral i ajudar a acostar posicions amb la direcció de l'empresa.
3: El nostre objectiu d'aquestes manifestacions que estem fent, no, és visualitzar el conflicte que teníem dintre de l'empresa fora, amb totes les administracions i amb tots els ajuntaments, perquè ens ajudin a desbloquejar la situació davant de la nostra patronal o direcció d'Alstom, que està totalment bloquejat, no vol donar més que el que està donant, que és uns increments de mínims, no, i clar, jo crec que amb el recolzament de totes les administracions això farem possible el conveni.
1: La trobada amb el consistori arriba després que els representants dels treballadors també mantinguessin una reunió amb l'Ajuntament de Santa Perpètua en els darrers dies. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, Mario Pariente, ha advertit que si la situació continua encallada i no s'assoleix un acord en les pròximes setmanes, podria veure's compromès el lliurament de les 16 unitats de gran capacitat per Rodalies que la planta fabrica per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que està previst entregar abans de final d'any.
2: Porque la empresa Alstom con el tema del problema de las rudalías, acordó con la Generalitat de una entrega de 16 unidades del Renfe Gran Capacidad, que es, ahí entran los rudalías. 16 unidades que se tienen que entregar a final de año. Si no hay una paz social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se han marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir, como trabajadores, porque nos interesa, queremos cumplir para diciembre. Pero para ello debemos de tener un convenio.
1: El representant sindical ha insistit que la plantilla vol complir amb aquest compromís, però considera imprescindible que abans es resolgui el conflicte laboral i es tanqui un conveni que respongui les demandes dels treballadors. Actualment, la planta d'Alstom de Santa Perpètua dona feina a prop de 1.100 persones i, segons han explicat els sindicats, el 100% de la plantilla ha secundat la vaga. Les properes mobilitzacions seran els dies 21, 23, 28, 29 i 30 de juliol si les negociacions continuen sense avenços.
0: Mollet al dia, notícies.
1: El Vallès Oriental i el Vallès Occidental es troben avui dimecres 15 de juliol en situació d'alerta pel calor intens en el marc d'un nou episodi de temperatures extremes que afectarà bona part de Catalunya. Les previsions indiquen que els termòmetres superaran els 35 graus amb una sensació d'aixafogor molt elevada durant les hores centrals del dia. Segons dades del Servei Meteorològic, Mollet viurà un episodi de canícula. Les temperatures més elevades s'han registrat a partir de les 10 del matí quan els termòmetres han arribat als 32 graus, una mesura que ha anat en augment i ha assolit els 37 graus a la una d'aquest migdia. La resta de la tarda, la temperatura continuarà sent elevada entre els 32 i els 35 i serà ja entrada la nit, que començarà a baixar amb valors inferiors als 30. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha activat el pla Procicat, demanant precaució, especialment entre les 12 i les 6 de la tarda. A Mollet, l'Ajuntament recorda que la ciutadania té a la seva disposició diversos refugis climàtics i també s'ha activat avui el servei de gratuïtat del bus urbà. La mesura, que s'aplica habitualment durant aquests períodes de temperatures extremes, té com a objectiu facilitar els desplaçaments de la ciutadania sense haver de caminar llargues distàncies sota el sol. La gratuïtat de la L1 i L2 permetrà als usuaris utilitzar totes les línies del bus urbà sense necessitat de pagar el bitllet. I la portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, Carme Olària, ha restat importància als resultats del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que situa la formació com a quarta força al Parlament en unes hipotètiques eleccions catalanes. La regidora Carme Olària ha remarcat a Ràdio Mollet que les enquestes no s'han d'agafar com a resultats 100% verídics i ha assegurat que aquests sondejos són només una fotografia d'un moment concret. Tot i les previsions del CEO, Olària ha afirmat que confia que la paraula, el compromís i la manera que tenen de fer política acabin obtenint la confiança dels ciutadans, especialment de cara a les properes eleccions municipals.
4: Les enquestes poden parlar, però la realitat és el carrer de cada dia i és el dia que hi hagi doncs, aquestes votacions. Nosaltres estem convençuts que amb la paraula i amb la bona manera de fer el compromís coherent amb allò que dius i allò que fas, amb aquesta manera de fer política, de no només fer-la sempre a la contra, sinó fer-la a positiu, perquè tothom vol sentir que les coses que passen a la seva ciutat doncs, poden ser millorades per un partit polític, doncs aquesta és la manera de fer de Junts per Catalunya Mollet. Aleshores, bueno, n'anirem parlant, anirem veient que aniran sortint altres enquestes i podem anar-ho valorant, eh?
1: Segons l'enquesta, Junts per Catalunya patiria una forta davallada i podria perdre prop de la meitat de la seva representació al Parlament. De fet, Aliança Catalana es quedaria un de cada tres vots de Junts per Catalunya. Malgrat aquestes previsions, des de Junts a Mollet insisteixen que la confiança dels electors es guanya amb el treball diari, la proximitat i compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei amb el temps, parlant amb el meteoròleg Lluís Mi Pérez. Aquí saludem, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogor tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Martínez del carrer Diputació número 9.

0: i tres autocars han patit danys arran d'un incendi de vegetació declarat ahir dimarts a la tarda al carrer de Molí de Can Bassa de Mollet, molt a prop de la carretera C-17. Les flames s'originaven en una zona d'arbustos i acabaven arribant fins als vehicles que hi havia estacionats. L'avís d'emergència es registrava a les 2:27 després que una persona alertés de la presència d'un foc que avançava ràpidament molt a prop dels autocars. La proximitat dels vehicles ha fet necessari actuar amb rapidesa per impedir que l'incendi es fés més gran. Fins al lloc s'hi han mobilitzat tres dotacions dels bombers de la Generalitat. Segons han informat a Ràdio Mollet, el foc ha afectat una superfície de 630 metres quadrats de vegetació. Tot i la intervenció dels equips d'emergència, les flames han arribat a tres autocars aparcats a tocar de la zona incendiada. L'Escola de Vall d'Andy celebra enguany el seu 25è aniversari, una fita molt especial que s'acompleix al novembre. El centre referent en el món del ball de saló i les danses en parella arriba aquest quart de segle després d'una trajectòria marcada per la passió, l'esforç i la fidelitat a les seves arrels. Els fundadors de l'escola, Isaac i Desiré, expliquen que el projecte va néixer gairebé per necessitat. Des dels 16 anys ballaven i buscaven una manera de poder mantenir el seu estil de vida vinculat a la competició i al ball. Amb aquesta idea van decidir apostar per obrir una acadèmia, van trobar un local cèntric i van iniciar una aventura que 25 anys després continua més viva que mai.
1: Vam començar ja junts amb 16 anys i bueno, vam començar a fer trajectòria bastant professional per als joves que érem, perquè de seguida vam començar a tenir resultats. I bueno, va haver-hi un punt de la nostra carrera que a vegades necessitàvem invertir més per viatjar a l'estranger, per rebre classes de professors internacionals, i ens vam trobar que necessitàvem generar perquè els ingressos, perquè els nostres pares no hi arribaven a el que els nostres viatges i classes suposaven. Aleshores, bueno, la idea era, bueno, hem de buscar feina.
0: Els inicis, segons recorden, van ser intensos. L'Isaac ha explicat que els matins els dedicaven als assajos, les tardes a impartir classes i els caps de setmana els ocupaven les competicions.
2: Va ser la nostra carrera universitària d'aquestes, no d'una carrera universitària facileta, sinó de les xungues, de les que has d'estudiar moltíssim, no? Entrenàvem tots els matins des de les 9:30 del matí fins a la 1 del migdia, anàvem a dinar i tornàvem per la tarda a donar les nostres classes. Era dedicació dia a dia i tots els caps de setmana a competir i tot això.
0: Aquest ritme exigent afirmen que només va ser possible gràcies a la constància i també al suport incondicional de les seves famílies. Quan va obrir les portes l'escola, també van comptar amb la confiança dels alumnes que ja tenien, molts dels quals els van seguir en aquesta nova etapa. Amb els anys, Dandy ha anat creixent sense perdre l'essència que els ha caracteritzat des del primer dia, una aposta clara pel ball de saló i les danses en parella.
2: De ball en parella, com la que fem nosaltres, només estem nosaltres. Llavors vam decidir doncs, dedicar-nos a això i fer-ho bé, el que nosaltres sabem fer. I estem molt contents de portar 25 anys, d'haver sobreviscut a una pandèmia i de seguir aquí encara donant el servei.
0: Al llarg d'aquests 25 anys també han hagut de superar moments complicats. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia, quan l'escola va haver de mantenir les portes tancades durant 5 mesos. Malgrat les dificultats, van aconseguir tirar endavant i reprendre l'activitat per celebrar aquesta data, just aquest cap de setmana passat, i com és habitual, cada final de curs, Dandy va pujar als escenaris per mostrar al públic la feina feta realitzada durant aquest curs. Però més enllà d'una simple exhibició de coreografies, l'espectacle està concebut com una història amb un fil conductor que ha permès al públic descobrir què passa més enllà de l'escenari, tot allò que sovint queda ocult darrere dels focus.
3: Mollet al dia, els esports.
0: Carla Honrubia continua sumant èxits a la seva carrera eqüestre. La molletana s'ha classificat pel Campionat del Món organitzat per la Federació Eqüestre Internacional que se celebra a Aachen, Alemanya, entre l'11 i el 23 d'agost. Els millors genets i amazones de tot el món es reuniran a la ciutat alemanya per disputar les disciplines de doma paralímpica, modalitat en què hi prendrà part Honrubia. Es tracta de l'esdeveniment més important del calendari mundial. Ha estat decisió de la Direcció Tècnica de Doma Paralímpica de la Reial Federació Hípica Espanyola, que ha triat a Honrubia per representar Espanya. En declaracions a la nostra emissora s'ha mostrat molt orgullosa de poder participar en el seu primer campionat mundial.
4: La veritat que no ens ho esperàvem perquè ha sigut un any complicat per nosaltres i tot s'acaba aconseguint. És un orgull, principalment, i és el meu primer campionat al món, aquesta cita tan important, perquè bueno, vaig ser nominada pel campionat del món del 2022, però no va ser possible perquè la FEI, que és la Federació Equestre Internacional, que s'encarrega de tot això dels campionats internacionals, doncs no tenia permès que una, doncs, un genet de 14 anys, que era l'edat que tenia en aquell moment, participés en aquestes cites.
0: Carla Honrubia s'ha guanyat totes les mirades després de gran actuació al concurs internacional de doma paralímpica celebrat a Ornago, Itàlia. Amb el seu company Valerio, la mulletana aconseguia la primera posició en les dues proves tècniques i una segona plaça en la prova d'estil lliure. Després d'aquesta actuació, Honrubia es prepara pel proper repte de representar Espanya a nivell mundial. Per fer-ho, explicat a Ràdio Mollet que muntarà el Valerio 3 cops a la setmana i la resta de dies es focalitzarà en la seva condició física.
4: Al llarg del que queda de juliol i al principi d'agost, doncs primerament, a part de que la meva entrenadora muntarà Valerio quan jo no pugui, també les seves respectives vacances, jo el muntaré 3 dies a la setmana i els dies que no vagi a entrenar a la hípica, doncs estaré a Mollet, doncs, anant al gimnàs, preparant-me jo també físicament.
0: Després d'aquesta actuació, en Rubi es prepara pel proper repte de representar Espanya a nivell mundial i, en aquest cas, representarà Espanya en doma paralímpica, junt també amb els altres genets, Félix Gómez de Madrid, Carmen López de Murcia i Iker Beitia de la Comunitat Valenciana. Posant la meta en un mes vista, Carla Honrubia s'ha mostrat molt il·lusionada amb el campionat per competir contra els millors genets del món.
4: La veritat que ho afronto amb moltes ganes, perquè és el meu primer campionat del món i bueno, competir amb els millors genets d'arreu del món, doncs per mi és un somni i que en l'agost es farà realitat, així que estic molt il·lusionada.
0: Amb aquest campionat mundial, el somni de la mulletana de competir en els Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028 no queda tan lluny. En cas que tot l'equip espanyol quedés entre els primers 8 equips, a Aixina es classificarien directament pels Jocs Paralímpics. I els aficionats de la selecció espanyola podran seguir aquest diumenge a la final del Mundial des del Parc de Can Olau. L'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. La iniciativa ja havia estat avançada aquest dimarts per l'alcaldessa Mireia Dionisio, que abans que es disputés la semifinal entre Espanya i França, a través de les xarxes socials va anunciar que si la selecció espanyola aconseguia classificar-se per la final, el consistori habilitaria aquest espai. Aquest és l'àudio del vídeo que ha penjat l'alcaldessa a la xarxa social d'Instagram.
5: Molts m'ho heu demanat, i sí, si aquesta nit la selecció espanyola supera França i es classifica per a la final del Mundial, diumenge la viurem tots i totes juntes aquí, a Can Molar. Instal·larem una pantalla gegant de 9 metres perquè tots els veïns i veïnes puguem gaudir d'aquest gran esdeveniment en un ambient únic. Així que primer anem a Espanya aquesta nit i si hi ha classificació, diumenge us espero a tots i totes a Can Molar per viure la final com es mereix. Esperem tenir una gran nit i diumenge una gran festa del futbol a Mollet.
0: El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant de França a la semifinal disputada aquest dimarts. Can Molar es convertirà així en el punt de trobada dels seguidors de la selecció. No és la primera vegada que Mollet aposta per aquest format. De fet, l'estiu del 2024 ja hi va haver-hi una pantalla gegant per seguir la final de l'Eurocopa i que es va poder veure al pavelló municipal d'esports de Riera Seca. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. Centenars de treballadors d'Alstom es manifesten pels carrers de Mollet reclamant un desbloqueig del seu conveni. Han fet una marxa lenta des de Santa Perpètua fins a l'Ajuntament de Mollet. I nou episodi d'onada de calor. Les temperatures poden assolir en el dia d'avui els 37 graus. Carla Honrubia és una de les seleccionades per la direcció tècnica de doma paralímpica de la Reial Federació d'Hípica Espanyola per competir en el Campionat del Món de Doma Paralímpica. i Mollet vivirà la final del Mundial a Can Molà amb una pantalla gegant. La final tindrà lloc a les 9 del vespre. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova tentativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es varen veure envoltats per una sobtada tempesta i varen haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans en Wimper, de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
0: Pals i Botes, l'agenda.
1: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
2: Hola, bona tarda.
1: Parlem, entre d'altres, d'aquest nou episodi de calor que sembla ser que potser n'haurem d'estar parlant sempre durant aquest estiu, perquè això no para, alguns dies de descans, després més onades de calor. Avui, dia fort, fet que provoca un altre cop doncs, aquestes mesures del Procicat, que, entre d'altres, l'Ajuntament decideix aquesta gratuïtat del bus urbà novament.
2: Sí, jo vull recordar la gratuïtat del bus, però també totes aquestes diferents xarxes, no?, de refugis climàtics, com pot ser l'Ajuntament, la biblioteca o els diferents equipaments, així com els espais d'aigua, perquè la gent vigili molt i es cuidi molt. La calor que fa és molt, molt, molt, molt gran, molt bèstia, i sobretot les persones més vulnerables, malalties, nens, gent gran, però també gent amb problemes de tensió baixa, etc. Vigilar, i sí, n'haurem d'anar parlant, perquè això no s'acaba avui, i que dèiem, primera, segona, tercera onada, és que una empalma amb l'altra, no? I per tant, gairebé estem tota l'estona així, cuidar-se tothom molt i prevenir-se de les maneres que siguin possibles.
1: D'altra banda, avui ha tingut lloc una marxa lenta dels treballadors d'Alstom des de l'empresa Santa Perpètua fins a les portes de l'Ajuntament de Mollet per reunir-se amb la

0: amb temes de regulacions d'expedient on, bueno, doncs on es fa fora a gent. Aquest no és el cas, no s'està acomiadant a gent, però tan important és mantenir el lloc de treball com és fer-ho amb unes bones condicions. Ens explicaven doncs, que l'empresa els diu que els hi manté doncs, el conveni del sector, però és evident que no és el mateix Alstom que una petita empresa que pugui estar dins del sector. Per tant, ells continuaran demandant aquestes millores laborals. La defensa dels drets, quan parlem de la defensa dels drets, no és només mantenir drets laborals que hi ha doncs, grups i organitzacions polítiques com Vox i el PP que volen reduir, que volen anar desmuntant, sinó conquerir nous drets i millores al final de les persones que estan al capdavant produint i que estan al capdavant doncs, tirant endavant la producció, en aquest cas, de trens pel país.
1: Doncs veurem també com...
0: Per tant, des de la nostra part, que per acabar, sí. O sigui, tot el suport i esperar doncs, que els diferents mobilitzacions que han fet a Mollet, que han fet a Santa Perpètua, a Barcelona i també amb la conselleria, doncs puguin obtenir doncs, algun resultat en positiu.
1: Ara canviem de tema. Aquest proper dilluns té lloc al ple del mes de juliol, avançat així una setmaneta perquè tothom pugui anar-se'n de vacances uns dies abans de la festa major d'estiu. No sé si des del vostre partit presenteu alguna moció o com plantegeu aquest ple després de la Junta de Portaveus.
0: Doncs en aquest cas no hem presentat cap moció, sí que de cara al setembre ja n'estem preparant algunes i sí que davant d'una que ja presentada, que també valoràvem la seva presentació i estàvem parlant sobretot el que té a veure amb la climatització a les aules i els problemes de calor, no? Parlàvem al principi que hi ha les escoles i en general els centres educatius, doncs també el que estem fent és bueno, una miqueta a la que ha presentat Esquerra doncs algunes aportacions, algunes matisacions, fer veure també que des de Comú s'ha arribat a acords amb el PSC, de fet en alguns temes de la moció doncs, algunes qüestions més concretes són acords de comuns amb el PSC a nivell del govern, perquè és una realitat que estem dient no d'ara, sinó de fa molts estius, en els que cal aquesta inversió. Recordem que les inversions és una competència de la Generalitat de Catalunya, però sens dubte els ajuntaments també hem de fer els passos possibles en aquest sentit. El pla Mollet Educa ja contempla algunes mesures. Una d'elles és també fer més eficients les escoles. Són escoles que en algunes d'elles són molt, molt antigues, i per tant, doncs, els tancaments, les finestres, etc., hem de fer que siguin més eficients per contenir millor tant calor i fred. I a part d'això, és evident que ens cal, perquè és una realitat, cada vegada la calor ve abans, cada vegada ve més forta, i no podem entendre que els espais de treball doncs estiguin climatitzats i a les aules on hi ha infants i adolescents no ho estiguin, i per tant hem de mirar les mesures mica en mica, però sens dubte ha de ser amb la col·laboració d'altres administracions superiors per un tema de disponibilitat econòmica, evidentment, i de competència.
1: I hem vist que ja estan obertes o s'obren aquestes ajudes amb finançament en aquest cas d'obres d'eficiència energètica en les cases, en els edificis, que sovint potser doncs, és un tema que la gent desconeix i podria, entre cometes, esgarrar per alguns diners que ajudarien a sufragar aquests costos.
0: Exactament. Són tres línies de subvenció per rehabilitació, accessibilitat i eficiència energètica, i també són en tres sentits. D'una banda, una subvenció en espècie, que és la que acaba ara el 27 de juliol, i les altres acaben a l'agost, que són per millores als habitatges unifamiliars, no unifamiliars, sinó habitatges propis d'un sol habitatge, o bé a edificis. I aquí sí que doncs, moltes comunitats que s'acosten a dir què podem fer en el nostre edifici, o estem posant ascensor, podem optar a una subvenció, o estem rehabilitant façanes, o estem fent finestres, o estem amb nou impuls de sistemes d'eficiència energètica doncs que puguin millorar l'edifici i que des d'aquí doncs, hi ha doncs, aquest ajut econòmic que ajuda doncs, a que cada veí hagi d'aportar menys diners de la seva quota. No? Qualsevol informació jo vull explicar que l'AORE, l'Oficina de Rehabilitació Energètica, està a disponibilitat de totes les persones que tinguin dubtes, que ja ho poden fer per mail, per telèfon o bé de

0: demanant cita prèvia i se'ls informarà de què poden i què no poden, també dels terminis, de, bueno, a què poden optar i què han de fer per fer-ho, perquè està clar que a vegades doncs, s'ha de portar molta documentació, però doncs, les persones que estan al capdavant d'aquesta oficina de rehabilitació energètica de Mollet doncs els hi donaran un cop de mà i, com deies, és una bona oportunitat doncs, per ajudar a sufragar aquest tema, aquestes despeses.
1: I d'altra banda, ahir Espanya es va classificar per la final del Mundial de Futbol i tot just unes hores abans l'alcaldessa anunciava doncs, que sí, es classificaven i que, per tant, així ha sigut. Aquest diumenge hi haurà pantalla gegant al parc de Can Mula.
0: Doncs sí, poca cosa més a afegir. Jo el que diria és, en primer lloc, no? El futbol és un element doncs, de diversió, que hi ha molts seguidors, fins i tot les persones com jo, que no ens agrada el futbol, doncs ahir vaig veure el partit, perquè al final doncs, això també fa comunitat una mica, fa festa i també doncs, ens aplega, no? És una excusa, una bona excusa per aplegar-nos amb amics i celebrar. Jo el que m'agradaria és fer una crida al civisme, no? I que malauradament a l'últim Mundial en què va guanyar Espanya doncs vam haver de patir tots una sèrie d'actes vandàlics a Can Arimon. Tant de bo això no es repeteixi, tant de bo puguem fer una celebració sana, festiva, però respectuosa amb el que és de tots, no? Que és la nostra ciutat, que és l'espai públic, que són els equipaments. Per tant, celebrem-ho, mirem-ho a la pantalla gegant o cadascú on vulgui i després doncs, siguem una mica cívics.
1: I abans d'aquesta festa del futbol, aquí a Mollet tenim el Mollet Music Week, que hi va començar doncs, amb els més petits i continuarà doncs, avui amb Nena de Conte, Dorian i Ginestà fins divendres. No sé en aquest cas si tens algun d'aquests concerts, si aniràs a tots o hi ha algun que faci especial il·lusió assistir-hi.
0: Jo aniré tots perquè sí, perquè em ve de gust. I dels tres, potser em sé més cançons de Ginestà, Dorian m'agrada molt l'estil de música, i home, Nena de Conte jo crec que és un clàssic, no?, de fa molt temps, aquells que vam veure Operació Triunfo en el seu dia, que Nena de Conte va ser la primera en ser expulsada, però que ha tingut doncs, una carrera fins al dia d'avui musical. L'altre dia recordava cançons, no?, amb les meves filles i, per tant, anirem a, doncs, això, a trobar-nos també amb la gent de Mollet i d'altres pobles que puguin venir, a fer també pinya i donar suport a les barres que porten doncs, totes les entitats que conformen la cultural i a fer doncs, aquesta mena de, algú deia, no? És la prèvia de Festa Major, doncs a fer-ho i a gaudir, sobretot, de la importància que això és accés a cultura, accés a música en directe, de forma gratuïta i, per tant, universal a tothom. I això és important, perquè quan parlem de pressupostos i de què destinem diners a una cosa o a una altra, està clar que hi ha elements fonamentals. Però la cultura no deixa de ser-ho i, per tant, és important també que tinguem aquesta visió d'accés a la cultura per part de tothom. Anar a un concert en directe, no molta gent, no tothom s'ho pot permetre. Per tant, tenim el luxe de poder anar a xinutxano caminant o en bus gratuït fins allà al parc de l'Estrada i gaudir doncs, d'aquests concerts gratuïtament i amb la nostra gent de la ciutat.
1: I si més no, després dels altres concerts que coneixerem d'aquí poc, no? D'aquí menys d'una setmana, crec que és el proper dimarts que es fa la presentació d'aquesta Festa Major d'estiu, també en tornarem a parlar aquí d'aquí una setmana. Abans també vull comentar doncs, un tema relacionat amb l'habitatge, no? I és que l'Ajuntament doncs, ha atorgat a Incasòl la llicència d'aquests de 100 pisos que s'han de fer doncs, al costat del parc dels Pinatons, Joan Ambròs i Lloreda, un d'aquests carrers, i que, per tant, és un tema que no, fa molts anys que se'n parla, però, si més no, anem veient que a poc a poc va avançant,
0: més a poc del que voldríem, també cal dir-ho, però està clar que donar una llicència i bueno, construir 100 habitatges no és una cosa que es pugui fer amb un obrir i tancar d'ulls, però ara estem molt contents, jo estic molt contenta d'haver pogut ja donar aquesta llicència i que la cosa comenci a marxar per tenir doncs, nous habitatges assequibles a la nostra ciutat, al barri de Can Borrell, molt necessaris, i per tant doncs estarem molt atents i en contacte permanent amb l'Incasòl perquè això es desenvolupi de la millor manera i després doncs poder esdevenir el sostre, no?, a una llar pels mulletans i mulletanes.
1: I si més no, amb aquesta necessitat, no?, amb aquesta emergència habitacional que tenim sí. A hores d'ara aquí a la ciutat. Sí. Marina, fins sí. Aquí l'espai de portaveus municipals, com he dit, de tot el que vagi succeint doncs, aquests dies, fent valoració també del Mollet Music Week, en parlem de tot plegat el proper dimecres. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, a reveure.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Benvinguts al POU, el podcast on aprofundim en temes de ciència, salut, recerca i innovació amb els seus protagonistes. Avui parlarem de salut mental, adolescent i d'un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron que ha identificat alteracions cerebrals primerenques en adolescents amb trastorn límit de la personalitat, el conegut TLP. La recerca, feta amb tècniques avançades de neuroimatge, ajuda a entendre millor què passa al cervell en les primeres etapes d'aquest trastorn i podria obrir la porta a diagnòstics i intervencions més precoços. Per entendre què han descobert exactament i què implica tot plegat, avui ens acompanya Marc Ferrer, que és psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal del projecte i del grup de recerca en psiquiatria, salut mental i addiccions d'aquest centre hospitalari. Marc Ferrer, benvingut al POU, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar i per situar una mica els oients, què és exactament el trastorn límit de la personalitat?
1: El trastorn límit de la personalitat és un trastorn psicopatològic, jo diria que poc conegut, malgrat tothom hagi li soni aquest nom, i és un trastorn d'alta complexitat i gravetat que afecta doncs, a qui ho pateix des de les primeres etapes de la vida, no des de la infància, encara que hi hagi algunes referències a que possiblement ja es pugui mostrar els primers símptomes en aquestes edats, però habitualment des de l'adolescència, i que es manté interferint en el funcionament de la persona, en totes les seves àrees, fins a l'edat adulta, al llarg de tota la vida. I té un impacte, doncs, això, com que és un problema relatiu a la personalitat, a la manera que té algú de sentir, de relacionar-se, d'actuar, doncs afecta totes el que en diem les àrees d'adaptació, a nivell familiar, a nivell afectiu, a nivell laboral, acadèmic, etc. És un trastorn amb un impacte greu en el funcionament psicosocial. Per no parlar que les fases més agudes doncs, va associat a un risc important de suïcidi.
0: Perquè moltes vegades segurament es confon amb una adolescència complicada, amb canvis emocionals forts o amb problemes de conducta. Quins són els símptomes que acostumen a alertar els professionals i que diferencien d'això de l'adolescència complicada?
1: Clar, el trastorn de la personalitat, el TLP, per anar més ràpid, és un trastorn doncs, que té uns símptomes que són clarament nuclears, no? I és a dir, que són com l'eix del trastorn. I un dels més rellevants és el que anomenem la desregulació emocional o mala capacitat per regular les emocions negatives, que és el que aporta doncs, a qui ho pateix doncs, a les conductes autolesives, al conducte suïcida, l'abús de substàncies, és a dir, aquells mecanismes, aquelles conductes clarament destinades a apaivagar aquest malestar emocional que un no pot controlar, d'acord? Llavors, clar, aquí tenim, com tu comentes, un problema, no?, en quant a plantejar-nos un diagnòstic precoç, perquè aquesta desregulació emocional és relativament fisiològica, podríem dir, a l'adolescència. Clar, aquí el que, més enllà de lo conceptual, cal tenir en compte que estem parlant de que quan aquesta desregulació emocional nosaltres la considerem patològica a l'adolescència, és quan, a més, té un impacte amb el que comentava abans, amb el funcionament del subjecte. És a dir, en aquest cas doncs, estem parlant d'adolescents que cauen en el rendiment acadèmic, que no van a escola, que no es relacionen amb els seus iguals, que tenen doncs, conductes de risc i que clarament, doncs, més enllà del que seria la pròpia desregulació emocional, hi ha unes conductes que, doncs, això, que interfereixen clarament amb la seva salut i amb el seu funcionament.
0: Durant anys s'ha estudiat sobretot en adults. Per què ara era important començar també a analitzar què passa ja en l'etapa adolescent?
1: Bueno, perquè com tot, com tots els trastorns psiquiàtrics, però podríem dir que en totes les malalties que tractem els metges, doncs com més aviat els diagnostiquis millor. Sobretot aquests trastorns que van lligats a, no m'atreveixo a dir cronicitat, però sí a una evolució llarga, no? En el qual doncs, la demora en el diagnòstic l'únic que fa és complicar les coses. Per tant, aquest objectiu comú, no?, que tenim els metges de fer un diagnòstic precoç, també s'aplica en aquest tipus de trastorns i, per tant, doncs, aquest és l'objectiu.
0: De fet, una de les idees que destaqueu és que estudiar adolescents també permet veure el trastorn en una fase com més pura, entre cometes, abans que influeixin altres factors, això que us permet entendre millor vostès.
1: Clar, és a dir, el treballar amb gent jove normalment va associat a trastorns menys complexes, amb el que anomenem comorbilitat. És a dir, que quan tu pateixes un trastorn i el vas arrossegant al llarg de la teva vida, o intentes sobreviure en aquest trastorn, que és complicat sobreviure un trastorn com aquest, doncs a vegades per compensar desenvolupes ansietat, desenvolupes símptomes depressius, desenvolupes abús de substàncies, i tot plegat són factors que l'únic que fan és entorpir o ennegrir el pronòstic de qui pateix el trastorn límit. Clar, diagnosticar-ho aviat disminueix molt les possibilitats de trobar, malgrat la comorbilitat ja és elevada, no? Però no és tan elevada com la que trobem en adults i, per tant, és molt més tractable.
0: En la investigació, quan dieu que heu detectat alteracions cerebrals primerenques, de què estem parlant exactament?
1: Sí, a veure, nosaltres el que fem és això, comparar el funcionament de manera molt general. Busquem coses específiques, molt tècniques, però el que busquem és veure el funcionament o comparar el funcionament del cervell d'una persona que té o que compleix criteris per ser diagnosticat de TLP en relació a una persona que no. Llavors, ens trobem amb unes diferències que són... són alteracions neurobiològiques que podrien ser potencialment associables a un trastorn límit de la personalitat. Això no vol dir que clarament el que trobem s'associï al trastorn límit de la personalitat. El que passa és que com que aquestes troballes que hem vist en adolescents també s'havien, algunes d'elles ja s'havien descrit en adults amb trastorn límit de la personalitat, és a dir, amb adults que ja tenen el trastorn molt més consolidat, doncs això ens fa pensar que possiblement podríem estar davant d'uns potencials marcadors biològics del trastorn.
0: Ho heu estudiat també amb tècniques de neuroimatge i ressonància funcional. Perquè no estigui familiaritzat amb aquests conceptes, què permet veure exactament aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia... Nosaltres, en psiquiatria, la majoria de troballes de neuroimatge, quan nosaltres fem una ressonància magnètica estructural, és a dir, si mirem, analitzem l'estructura del cervell, normalment no hi trobem grans diferències amb l'estructura del cervell. Hi haurà algunes malalties, sobretot l'esquizofrènia, malalties clarament, diguéssim, lligades a un deteriorament, que al cap dels anys, rara vegada en edats tan tempranes, tan primerenques, al llarg dels anys trobaríem aquesta alteració estructural. Però el normal és no trobar alteracions en l'estructura, sí en el funcionament, val? Llavors, com diu la paraula, la ressonància magnètica funcional el que permet és analitzar el funcionament de determinades àrees del cervell. I això ho fem provocant, és a dir, fem que la persona faci determinades tasques que activin determinades àrees. I d'aquesta manera podem veure si aquestes àrees s'activen d'una manera adequada o a vegades també fins i tot ens fixem si es desactiven de manera adequada. Llavors, en base d'aquest patró de funcionament, analitzant aquest patró funcional, podem mirar la persona té alterat o no.
0: De fet, una de les zones on heu detectat diferències està relacionada amb la comprensió dels altres i la presa de perspectiva. Això pot ajudar també a entendre certes dificultats socials o emocionals associades a aquest trastorn?
1: Clar, aquest era l'objectiu. Una mica perquè, clar, el que tu comentaves abans, o parlàvem de la desregulació emocional, nosaltres, actualment, els models diagnòstics dels trastorns de personalitat revisen també la importància de la identitat, és a dir, del sentiment d'un mateix o la idea d'un mateix i de la relació que aquest mateix té amb els altres com un element molt rellevant del que seria la psicopatologia del trastorn. I, per tant, el que fèiem era veure si ja en aquestes edats primerenques hi trobàvem una alteració en aquest nivell.
0: Hi ha molt estigma encara, vostès s'ho troben, relacionats amb la salut mental o amb algun tipus concret de trastorn?
1: Sí, sens dubte. L'estigma és molt important, malauradament, i malgrat els esforços que tots plegats fem per disminuir-lo. Això és indubtable. I especialment amb trastorns com el TLP i d'altres, però especialment amb el trastorn com el TLP. Per què succeeix això? Bueno, per moltes raons, però probablement també hem de fer una reflexió perquè possiblement els tractaments que tenim avui en dia no aconsegueixen no tenen un impacte molt l'important que nosaltres voldríem que tingués, no? Ha millorat molt, evidentment. Tenim avui en dia uns tractaments que fa relativament poc no teníem, que són molt específics i molt eficaços, però jo crec que encara estem molt lluny, no, d'aquesta eficàcia tan desitjada, i que probablement, clar, disminuiria molt l'estigma, en el sentit de que si a mi em diagnostiquen un trastorn que té un tractament molt adequat, doncs probablement, doncs això, no? Seria una variable que faria baixar l'estigma, mentre que si em diagnostiquen alguna cosa que va associat, doncs, a una evolució tòrpida, doncs probablement això no ajudarà. Després, evidentment, hi ha les dificultats o la desinformació que la gent té del que realment és cada un dels trastorns, especialment el TLP. El TLP no és... no estem parlant d'una mala persona, estem parlant d'una persona que té problemes amb la gestió de les seves emocions.
0: El projecte continua amb un seguiment dels mateixos adolescents al llarg del temps. Què espereu descobrir en les fases següents?
1: Bueno, si aquests marcadors biològics que et comentava abans, que jo deia potencials marcadors biològics, són marcadors biològics reals. I això com ho fem? Doncs veient si aquelles persones que tenien un trastorn de personalitat a l'adolescència i ara ja són adults, doncs continuen tinguent el trastorn de la personalitat i continuen tinguent aquella alteració neurobiològica, probablement, a diferència dels que no consoliden el trastorn en el temps, doncs probablement estaríem davant d'un marcador biològic, eh? I aquesta és la clau. Els estudis de seguiment són la clau en la majoria de casos, és a dir, són els estudis més valuosos que podem tenir nosaltres per saber de la fisiopatologia de la causa i de l'evolució dels trastorns, però són molt difícils de fer, bàsicament perquè els pacients, doncs, evidentment es perden, entre un punt i un altre, entre una primera evolució i una segona, es perden i no sempre els podem reavaluar tots.
0: Hem parlat amb Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest estudi sobre alteracions cerebrals en adolescents amb trastorn límit de la personalitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al POU.
1: De res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: continguts en xarxa.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les a la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors.
0: Perfecte.
2: Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anem veient.
2: Segurament.
0: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmán González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, amb vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure-la amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint, a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi, altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present. És a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes de la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden impromptes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costaran molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja has passat, això no dongues importància, bueno, però això ja ho hem viscut, bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo que posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat, perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos, el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem, que puguem fer coses junts o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir, doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, sóc conscient que això és un problema per mi, sóc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi ha certes coses com comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no? El passat. De
2: Sí.
0: quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat és l'acceptació de que va ser com va ser i no va ser d'una altra manera. I a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen, és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudar a poc a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè, sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema i que em semblava interessant, no? I potser coincidint doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant. No? I això doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, a Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquesta aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar a una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència. No? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles. No? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine doncs, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenomena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
0: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra
4: que,
0: ment.
4: Sí, jo és que et diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
0: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'ha fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
0: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
0: Que vagi. Vinga, molt
4: fins
0: ben
4: la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?

0: seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
1: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
0: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres, que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I, evidentment, doncs, tenim un cadafal, una estructura de fusta, on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, escridassant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
1: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
0: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs, encara la convertia en més, la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
1: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
0: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs, van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
1: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
0: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs, assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València. I això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que

0: que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
1: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
0: Doncs sí, el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer. El 2017 també hi ha una placa en la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució. Se li ha fet una obra de teatre i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda als últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no en tenien aquesta figura de transgènere.
1: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
1: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes, moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
1: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
1: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
1: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que ha gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de Filosofia Política, que són obres recents que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
1: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys. I, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim. I d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
1: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla quan estàs dins del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així sempre ho manté.
1: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
5: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
6: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I el labor de la càmera. Entenc que el labor de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
11: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
12: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, ha estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical, és a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff i envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diatriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

schöne Vista. Es ist still, es ist still.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en la escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que s'adonen són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Barskoff com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Questo è forte, giorno per giorno.

0: mano alla volta.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit al final de l'acte primer amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff, al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Dyatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio

L'acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai,

aspettami qua.

0: Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentrestant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff.
1: Rega el tuo sangue.

0: trova.
1: Mia moglie!

0: El tercer darrer acte del Falstaff de Verdi s'esenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice, mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat, i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-li el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

grassa avanza la coppia degli sposi. Attenti,

El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.